0: Era mitja tarda i queia un plogim suau. El cel tapat, escuts de cendra i mort.
1: Presoners d'un món
0: de possibilitats,
1: de nens podrits per tots els estats.
0: Els herois antics eren devorats per voltors amb la mirada trencada dels nens. Es mutilaven els uns als altres
1: i els postres es fonien amb la nena.

I ara per tot arreu on vaig veig la llum fondre's en blaus, verds, turqueses, òxids i vermells. L'univers antic s'ha plegat sobre el seu eix i el perímetre és de bé el centre de tot. Els àngels de la mort han donat vida al meu jardí i ara em sento com un nen abandonat, lliurat a la llum i a l'espai i als astres siderals. Han obert la taquilla del cinema en runes!

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Radio Montornès, éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 33, un tercio.
3: ¿Es un programa musical?
2: No.
3: ¿Es un programa de libros?
2: Pues no.
3: ¿Es un programa de cine, de series?
2: Pues tampoco.
3: ¿Entonces qué es?
2: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
3: ¿Y bien?
2: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornés.
4: Sintonizas Radio Montornés.
5: So, how's your evening so far?

0: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
1: Estàs escoltant
2: Ràdio Montornès 91.2

L'acció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.

Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
6: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Sintonizas Radio Montornès.
1: So, how's your evening so far?
2: Bonsoir, ça va fantastique, mon amour.
3: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachan. Au, ja m'ha acabat.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.2

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Ràdio Montornès, 24 hores amb tu. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: La mare dels ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La mare dels ous, notícies, entrevistes i molta música.
0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. El Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions als blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Pitu Abril, director de la porteria de BTV, ha explicat a la xarxa que el principal objectiu de Hansi Flick ara és guanyar la Champions.
3: El Barça juga dimecres a Vitoria contra l'Alavés, un dels candidats a baixar de categoria, i per tant seria molt important aquesta victòria del Barça per ajudar, entre cometes, a Girona i Espanyol. Aquest és un tema secundari. Ara el gran repte que té sobre la taula Hansi Flick, ho va dir també ahir a la roda de premsa, és continuar guanyant, i sobretot va dir el que desitja més la gent de Barcelona, la gent del Barça, és guanyar la Champions.
2: Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per contacte amb una passatgera morta per antivirus ha donat negatiu en la PCR i es manté asimptomàtica i en bon estat, segons el Departament de Salut. També ha donat negatiu per segon cop la dona ingressada a Alacant, tot i que se li farà una tercera prova en les pròximes hores. Tot i això, un dels passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units ha donat positiu i un altre també té símptomes lleus. I l'activista Saif Abu Keshek, membre de la flotilla, va arribar ahir a Barcelona després de diversos dies detingut i va anunciar que tornarà aviat a Turquia per reprendre el viatge cap a Palestina. Abu Keshek va denunciar la impunitat d'Israel i la complicitat dels governs occidentals amb la intercepció de la flotilla. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. I en mobilitat, en aquests moments, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, que s'intensifiquen per un accident, en aquest cas a la B20, que deixa un carril tallat direcció Nus de Llobregat. A banda, la C33 a Montcada, una avaria també deixa un vehicle al voral i dificulta la circulació en aquest punt. A banda, lentitud també a la C32 a Sant Boi de Llobregat, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C58 a Sabadell i finalment a la 2 a Pallejà. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
4: Esclaten les tulipes, els narcisos, la ginesta, els giris i els geranis. Les granotes croen a les tolles. Abelles, borinots, marietes, formigues, estan tots molt actius buscant el néctar. Ja és primavera, a les mañanes de Ràdio Montornès. Dona'm primavera.

la teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. El Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions als blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per contacte amb una passatgera morta per antivirus ha donat negatiu en la PCR i es manté asimptomàtica i en bon estat, segons el Departament de Salut. També ha donat negatiu per segon cop la dona ingressada a Alacant, tot i que se li farà una tercera prova en les pròximes hores. Tot i això, un dels passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units ha donat positiu i un altre també té símptomes lleus. A banda, França també acaba de confirmar que una de les dones evacuades ha donat també positiu i el seu estat ha empitjorat durant la nit. Xavier Vallès, de la Fundació Lluita contra les Infeccions, ha explicat avui a la xarxa que és habitual al llarg de la història viure aquest tipus de virus i propagacions.
2: No ens hem d'alarmar. Aquestes coses han passat i passaran des d'un punt de vista històric contínuament i sobretot ara amb una rapidesa molt més elevada amb els mitjans de comunicació que tenim. I en aquest sentit, tenint en compte que els vaixells són especialment propensos, primer perquè són viatges més llargs i per tant qualsevol persona infecciosa que entri dins un vaixell pot tenir més oportunitats de transmetre'l per una qüestió de temps i a més a més són 5 condicions ideals per patògens per la transmissió directa o sobretot respiratòria.
1: La ministra Mònica García informava que ja s'han evacuat 94 persones del creuer afectat pel brot d'antivirus atracat davant del port de Granadilla de Bona i que l'operatiu continuarà avui mateix. I Rodalies ha reforçat el personal a les principals estacions per ajudar els viatgers en la compra d'abonaments. Una setantena de persones s'han incorporat aquest matí, el primer dia laborable en què el servei torna a ser de pagament després de 3 mesos i mig de gratuïtat arran de les afectacions provocades per l'accident de Gelida. Segons ha detallat la companyia, el reforç del personal s'ubica en estacions com Sants, Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya, Mataró, Granollers o bé Sant Celoni. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió del dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat d'USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà amb una aturada general a tota Catalunya.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès, 91.2, de la FM. Els grups municipals parlen. Aquest dimarts, a les 7 del vespre, entrevista...
4: José Montero, alcalde i regidor de Montornès en Comú.
3: Els grups amb representació a l'Ajuntament repassen l'actualitat municipal.
4: A Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense...

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia, què tal, com esteu? Despertant o ja porteu estona? Segurament que ja portareu estona. Són les 10 i 8 minuts del matí. Això vol dir que la majoria dels que estem en actiu doncs ens hem aixecat fa molta estona i segurament que ja portem a les nostres tasques algunes hores per endavant. Re, aquí estem, avui matí de dilluns, estrenem setmana. Estem concretament a la setmana tercera del mes de maig. És dilluns 11, encara no hem creuat el meridià del mes, encara ens queden molts dies per endavant d'aquest mes de maig, però ja veieu, el temps el tenim primaveral i això ens agrada. Avui una mica de pluja, demà una mica de sol i anem fent. Així ha estat el cap de setmana, que hem tingut de tot. Dissabte va ser un dia passat per aigua, semblava que cauria molt més, però es va aguantar fins la tarda aquí a Montornès. I diumenge va sortir un dia esplèndid, un dia amb un sol radiant i temperatures també molt adients per sortir i voltejar. Que sigui plovent, que torni a ploure, que puguem fer neteja dels carrers, dels arbres, aquesta pols que encara està molt persistent als arbres i l'aigua va molt bé per fer una mica de neteja perquè estem amb les al·lèrgies fatal. I res, aquí estem, Miquel, molt bon dia, què tal?
2: Bon dia, Núria, què tal? Bon dia a tothom, com esteu?
1: Doncs de dilluns, oi? Estrenant aquesta setmana.
2: Doncs sí, començant setmana, sí.
1: I res, ha passat com sempre el cap de setmana, ja queda per el record. Hem pogut descansar, o no ho sé, cadascú fa la seva marxa i la veritat és que doncs amb ganes de que torni el proper cap de setmana, no? Encetem la setmana avui, però a qui no li agusta un fin de setmana, digo jo.
2: I tant que sí, bueno, a més necessari, no? Perquè si no tenim cap de setmana o no tenim dies de descans, seria insuportable, no?
1: La veritat és que sí, que necessitem aquests dies, ni que sigui per descansar, eh? Quan ets una mica allò més gran, doncs amb dos dies no tens suficient, però quan ets jove, dos dies donen per molt. Cadascú aprofita el cap de setmana com pot i això és lo millor. Miquel, tu aquesta setmana tens molts plans.
2: Per què? Tens plans per fer-me?
1: No.
2: Dic, potser tens propostes per fer-me i hauré de mirar l'agenda, perquè si no... Home, tinc coses a fer, sí.
1: Sempre hi ha surten. Coses a fer. I si no tens organitzades, surten, vull dir...
2: Sí, sempre hi ha obligacions i coses que no són tan obligacions, però sempre hi ha coses a fer, està clar, sí. Cada setmana, Núria, això és inevitable.
1: Jo aquesta setmana no tinc plans, de moment.
2: Ah,
1: de moment.
2: Molt bé.
1: De moment no tinc
2: oberta,
1: plans.
2: No? Des d'aquí
1: ja, vull
2: fas una crida que estàs oberta.
1: No.
2: Tenim la Núria a disposició.
1: Ja et
2: no?
1: dic que coses surten, coses van sortint.
2: Sí, sempre. Això no sé com... La vida és així de curiosa, sempre va improvisant, no? Coses.
1: Sí, és veritat. Doncs res, ens trenem aquesta setmana. Avui tenim coses interessants a les mañanes, algunes més que altres, però en definitiva conversar amb la gent i amb els convidats sempre és un luxe. I avui tenim molts convidats i molt variat tot. Res, si et sembla, comencem fent allò un repàs, no?, a l'actualitat del moment. Per exemple, vull recordar que avui és 11 de maig, demà 12 de maig és el darrer dia per presentar els projectes als ajuts municipals per les entitats i esdeveniments esportius. La línia principal està destinada a finançar activitats d'interès públic de les entitats esportives locals durant la temporada vinent. Està dotada amb 90.000 euros. Doncs es prioritzen els ajuts destinats a equips d'esport adaptats a la consolidació d'equips femenins complets I jo no sé, les entitats interessades tenen de temps fins al 12 de maig per presentar la seva sol·licitud i la documentació corresponent de forma telemàtica o a través del web municipal. Doncs que sapigueu que demà acaba. 13 de maig, ens anem a demà. Demà, trobada del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació oberta a la ciutadania. Això què vol dir? Doncs que hi ha una reunió que tindrà lloc cap a les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'Ajuntament i durant aquesta sessió es compartiran els projectes que hi ha que es faran durant aquest any 2026, sobretot en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, com per exemple les vacances en pau i les beques joves per estades solidàries. El Departament Municipal de Cooperació Internacional ha convocat una nova trobada del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació i serà demà a les 7 a la sala d'actes de l'Ajuntament, oberta a la ciutadania, torno a dir, tothom que vulgui pot anar. Serà la segona sessió d'aquest curs, després de la que es va celebrar el 5 de novembre en el marc de la campanya Persones Refugiades Avui. La trobada, la de demà, està oberta al veïnat i als centres educatius, però també al teixit associatiu. Doncs ja sabeu que durant aquesta reunió s'abordaran temes com la campanya d'acollida d'infants. Tornen els infants sarauís i aquestes vacances en pau. La convocatòria de beques joves per estades solidàries i projectes del Fons Català de Cooperació susceptibles de suport del conveni 2026. Més coses que vull explicar-vos avui. Tenim nova campanya de renovació dels carnets dels casals de la gent gran caducats. Tenir el carnet vigent és un requisit indispensable per poder accedir a l'oferta d'activitats i als cursos que fan els casals. Es recomana fer la renovació durant el mes de maig abans que s'obri el termini per fer inscripcions a les activitats per la propera temporada. De vegades, no la gent gran, en general tothom, eh? De vegades has de fer un viatge i mires el carnet i dius «Ai, si el tinc a punt de caducar» o «Ai, el tinc caducat», no es pot viatjar amb el DNI caducat. Per això és molt necessari doncs fer aquestes renovacions contínues. El Departament de Gent Gran ha iniciat aquesta campanya informativa adreçada a persones usuàries dels casals de la gent gran perquè revisin la validesa del seu carnet amb l'objectiu d'agilitzar el proper procés d'inscripcions. És necessari que tothom que tingui el document caducat el renovi abans que comencin els terminis d'inscripció. Doncs ja sabeu, vinga a renovar el DNI. Per cert, dijous torna el Salut Pas a Pas, sortida a l'antiga mina de Florita. Serà dijous a les 9:30, allà als jardins de Natividad Llarza, als jardins de davant de l'Ajuntament. L'antiga mina de Florita, que ja ha passat Can Coll, és la destinació de la cinquena sortida de la temporada del programa Salut Pas a Pas. Les sortides setmanals del vuitè programa Salut Pas a Pas continuen cada 14 de maig, cada dijous de maig. Aquesta propera serà a veure una mina antiga de fluorita que tenim a Montornès. Ho sabíeu? Sí? No? Doncs va, si teniu temps lliure, aneu a caminar amb tota aquesta proposta del Salut Pas a Pas. Membres de l'Associació Excursionista de Lleure Montornès ensenyaran a les persones a utilitzar bastons per caminar i parlaran de la història de la mina. El punt serà de trobada les 9:30 davant de l'Ajuntament. El programa Salut Pas a Pas està concebut com un espai per sociabilitzar, practicar activitat física, tot coneixent a l'entorn de Montornès. També sabeu que aquest mes de maig s'oferiran dues formacions noves dins del programa Les Entitats al Dia. Com veieu, hi ha molta proposta a Montornès per als propers dies. Les propostes de les que us parlo s'adrecen a associacions del municipi amb l'objectiu de dotar-les d'eines pràctiques. Si formeu part De les entitats al dia, doncs recordeu que hi ha un nou itinerari formatiu que s'inicia el 14 de maig amb una sessió sobre lideratge i la gestió d'equips a càrrec d'una advocada. El dia 21 de maig s'oferirà una formació per incorporar persones a la junta directiva i millorar la participació interna amb l'expert Carles Andrés Corcoles. Amb dues sessions seran presencials i duran a terme, es portaran a terme allà a l'hotel d'entitats. Les formacions són gratuïtes, això sí, has de fer inscripció prèvia a participació@montornès.cat. Allà al correu electrònic, si és que voleu i pertanyeu a alguna associació o entitat, doncs que sapigueu que teniu aquesta possibilitat. Dues formacions dins del programa Entitats al dia. I ja parlo perquè aneu fent boca sobre una caminada, si us agrada caminar, itinerant del Rius pel riu Mugent i el naixement del Besòs. Serà dissabte 16, es sortirà a les 10 del recinte Firal, aquí a Montornès, a l'Ernest Lluc, allà on tenim ara el pàrquing pels cotxes, però que amb motiu de la fira, amb motiu de la festa major, doncs allà es posen les atraccions. Doncs allò és l'Avinguda Ernest Lluc i allà sortirà per fer aquest recorregut un itinerari que estarà guiat per conèixer la biodiversitat del nostre entorn, de Montornès, del riu, que passen per Montornès i Montmeló, amb parada als pous del Duc i el jaciment del Mons Observants. També és una proposta molt adient. De vegades anem a veure pous de glaç a qualsevol població de Catalunya i no sabem que a Montmeló, entre Montmeló i Montornès, tenim aquests pous del Duc molt adients i que també tenen la seva història i ens la poden explicar. El cicle de caminades itinera Rius, promogut per la Fundació Rius i el Consorci del Besòs Tordera, passarà pel municipi dissabte 16 de maig al matí. I ja sabeu, es tracta d'una caminada per la llera del riu Mugent i fins la zona de l'Aiguabarreix amb el riu Congost, un punt de naixement del Besòs. Aquest recorregut d'aproximadament 6 quilòmetres inclourà una visita al jaciment Mons Observants, un assentament romà declarat Bé Cultural d'Interès Nacional, un B5, i una parada a les restes dels pous de glaç del Duc. De veritat que és xulo veure la història, veure com anys enrere, i no fa tant, teníem aquests pous de glaç on allà s'emmagatzenaven coses que havien d'estar refrigerades. Doncs vinga, va, apunteu-vos, 16 de maig, una proposta molt interessant i que segur que no us deixarà indiferents a ningú. I aquestes són algunes de les notes que us porto. Jo crec que ja són suficients. Hem anat obrint boca per als propers dies. I ara us vull dir que si coneixeu algun Amparo o algun Eudaldo, els feliciteu perquè avui celebren el dia del seu sant. I també us vull dir que hi ha persones que, com nosaltres, celebren el seu dia. I qui celebra el seu dia avui? Doncs mira, la Paqui Àguila. Paquita, felicitats. També Maria de la Sierra, felicitats. La Gemma Pallerola. Gemma, felicitats. I per què no felicitar a totes les persones que coneixeu que estan d'aniversari per molts anys. Nosaltres continuem recordant que, ja sabeu, ens podeu escoltar als 91.2 de la FM, a la ràdio.montornès.cat, de manera online, a la TDT i a l'app. Us descarreu l'app de Ràdio Montornès, que és gratuïta, i ens podeu escoltar al mòbil en qualsevol moment. I fins i tot podeu accedir a la ràdio a la carta i trobar-vos amb algunes de les millors entrevistes que descarreguem allà cada dia. Bé, nosaltres volem començar avui amb una d'aquelles cançons, una o dues, o les que ens vulgui deixar el Miquel, que ens permeti canturrear. A mi m'agrada de tant en tant llevar-me i cantar, i les ranxeres, les cançons d'aquesta dona, la Rocío Dúrcal, tenen molt bon rotllo. De vegades són amor i desamor, com tota la vida. Però recordeu aquestes cançons? Amb ella comencem, Rocío Dúrcal. Bon dia, Montornès, i bon dia, comarca.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Comença el compte enrere per la 11a edició de la Remensada i avui parlem amb elles de nou. Serà la darrera vegada abans de la representació del musical d'enguany. Doncs avui ens visita la Carmen, la Guida, la Núria i d'aquí uns moments parlarem amb elles. Ja estan per aquí a l'estudi. Avui hem convidat també a la Paz Legua, ella ens porta uns quants contes i la possibilitat de conèixer a nous escriptors. Dic nous pels que no els coneixem i contemporanis per la gent que els conegui. Doncs avui nova entrega amb la Paz Legua. I acabarem amb el Miquel Zafra. Aquesta setmana el Miquel torna a parlar amb el Beito Romero. Ja sabeu que ell és fundador del grup galec Luar na Lubre i ens agraden molt aquests sons amb arrel. Avui descobrirem que sembla ser que hi ha nou treball discogràfic.

0: Estable. Serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar. Durant aquest matí destaquem boires a zones de la depressió central. Les temperatures pugen al litoral i a la resta pocs canvis. Màximes de 26 graus a Rubí, 25 a Sabadell, 24 graus a Barcelona, 23 a Vilanova i la Geltrú, 22 graus a Igualada, Manresa i a Mataró i 21 a Vic. Avui bufarà vent fluix de ponent, augmentant a moderat al litoral. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies i fins demà. La farmàcia de guàrdia avui és la farmàcia Montornès a l'avinguda 11 de setembre número 7. Per qualsevol emergència, recordeu 112 o al telèfon d'emergències de la policia local 93572-1110.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
5: Comercial Solar.
6: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
5: Comercial Solar.
6: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
5: Comercial Solar.
6: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
5: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Doncs a aquestes altures ja ho sabeu, el Barça passa sobre el Madrid i es corona campió de la Lliga al Camp Nou amb aquest 2-0. Els blaugranes, clarament superiors, han superat el Real Madrid amb autoritat. L'equip de Hansi Flick es va imposar al seu ritme des del primer minut i va certificar un títol merescut, culminant amb una temporada de domini absolut. Doncs el Barça va guanyar la Liga al Camp Nou i contra el Real Madrid. Ahir vam escoltar petardazos a tot arreu per celebrar doncs aquest triomf. Aquest títol consolida un projecte en clara línia ascendent amb una nova base jove que apunta a marcar una època i un estil reconeixible que ha tornat a situar el Barça com a referent competitiu. Això és el que diuen els experts en futbol. Nosaltres us volem recordar que les biblioteques de Barcelona anuncien una vaga indefinida a les portes de la selectivitat. El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques acorda mantenir la vaga els dissabtes que fan de la setmana dels que queden per arribar. Continuen les protestes dels treballadors de les biblioteques de Barcelona. Les biblioteques de la ciutat faran vaga indefinida a partir del 26 de maig, coincidint amb aquelles setmanes prèvies a la selectivitat que a Catalunya es fan els dies 9, 10 i 11 de juny. El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, format per la Intersindical i la CGT, han convocat vagues indefinides diàries, segons informaven en un comunicat. I ja per acabar, Amaia Montero torna a l'escenari amb l'Oreja de Van Gogh. Diu que va baixar a l'infern, però que ara és aquí. Baracaldo va acollir el primer dels concerts de la gira de retorn de la cantant amb la banda basca, on van sonar Rosas, 20 de enero, Pop o La Playa. Doncs èxit a Bilbao amb la Amaia Montero. I aquestes són algunes de les notícies destacades en el dia d'avui. Anem directament ja amb els nostres convidats i convidades i parlem amb la Remansada.

0: Si lligues de forma invasiva, malament. Si fas servir les drogues per excusar una agressió, malament. Si comparteixes contingut sexual sense consentiment, malament. Si insisteixes, malament. Si opines sobre els cossos de les noies, malament. Si actues així, estàs agredint. Ni agressor ni còmplice. Atura les violències sexuals.
1: Emergència, sí?
2: Hola, amb la policia?
3: Digue'm.
2: M'han robat, m'han robat!
3: Què t'han robat?
4: M'han robat el cor.
5: Clar que sí! Totes les tardes a les 5, la Intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
6: El meu ja me l'has robat, Mireia.
7: I m'he posat a pensar en tu.
8: A Ràdio Montornès, la Intersecció.
9: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
10: La ràdio d'aquí.
11: La ràdio d'aquí.
9: A la butxaca.
12: A la butxaca.
13: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
9: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Escoltem la música principal del musical La Remensada i ja les tenim aquí. Tenim a la Carmen Marín, bon dia.
1: Bon dia.
0: A la Núria Parra, bon dia.
2: Bon dia.
0: I la Guida, que avui se m'ha anat molt lluny.
3: Bon Guida. Dia, però els micros fan molta cosa.
0: Què tal, com esteu?
2: Bueno. Molt bé, molt bé, molt enfeinats.
0: Molt enfeinats, perquè ja ho hem dit aquest matí quan començàvem, estem doncs, a tocar ja de la 11a edició, el compte enrere a començar.
2: 11a edició.
0: 11a edició.
2: 10a edició de La Remensada al carrer.
0: 11a.
2: Al carrer són 10.
0: Al carrer 10.
2: Al carrer són 10.
0: Però comptem sí, sí, sí. Totes. 11. Sí.
2: Bueno,
0: contem
2: això
0: totes.
2: Depèn del...
0: Vosaltres no conteu la del teatre?
3: No.
0: Per què?
2: Perquè per nosaltres
0: mira,
2: la
0: això
2: remensada...
0: no ho hem parlat mai.
2: No, no.
0: I la darrera sí. setmana que vas sí. venir vas dir onzena i va... no vas dir res.
2: Bueno,
0: ai, comencem bé.
2: L'entitat, no, no, per nosaltres l'entitat de la remensada, sí. una de les principals característiques de la remensada és que és una obra que es fa al carrer. Perquè tot el públic pugui participar amb els actors i pugui participar de la música. Per nosaltres és una marca d'identitat de lo que és la remensada. Llavors aquell any, clar, aquell any ho van fer perquè bueno, no hi havia una altra possibilitat. Aquell any va estar molt bé perquè realment estem molt contents, va sortir molt bé. Però clar, va ser una obra molt curteta, va ser al teatre. I creiem que la remensada es va crear perquè fos al carrer. Llavors, per això aquest any estem celebrant la desena remensada al carrer.
0: Bueno, bueno, ho deixarem aquí.
2: Ho deixarem
0: per la
2: aquí.
0: Premsa,
2: per la premsa són 11. Em sembla molt bé.
0: Per la premsa
2: em sembla molt bé.
0: Amb qui parlem ens diuen que 11, doncs vale, 11.
2: Perfecte.
0: Dona lo mateix. La
2: sí,
0: qüestió
2: sí, sí,
0: és
2: sí.
0: que tenim remensada.
2: Tenim remensada.
0: Tenim nova edició de La Remensada.
2: Tenim nova edició.
0: Al carrer.
2: Al carrer.
0: Com va ser creada.
2: Sí, que molts fet... canvis.
0: Molts canvis.
2: Molts canvis.
0: Segur? Sí, noies? Ai, ai.
2: Pregunta-li a les actrius, que jo no soc actriu. Però
0: no?
2: Pregunta-li a les actrius.
0: Tu no ets actriu, Núria?
2: No, no, jo no soc actriu.
0: No has sortit
2: jo
0: mai?
2: No, no, no, no.
0: Ni de figurant?
2: No. No,
3: és actriu no. amb altres aspectes. Perquè sense la Núria navegaríem.
0: Ai, la vida, explica'm, explica'm. Entenc.
3: Doncs sí, és la que preveu el que s'ha de preparar i sobretot quan es munten els escenaris provisionals per a l'assaig, ella té molt clar el que s'ha de posar aquí i allà i alguns col·laborem, els que són joves col·laboren més amb repartir el material, però és ella que diu aquí, aquí, aquí.
0: Núria, i mai t'has plantejat fer... Fa de regidora.
2: Ah, això mateix.
0: Fa de regidora.
2: Jo faig de regidora d'espais i el dia de l'obra, bueno, doncs això,
0: suposo
2: som
0: que...
2: més d'una persona que fem de regidors.
0: Tots els papers són importants, està
2: tots.
0: Clar, però mai has tingut el gusanillo?
2: No.
0: Mira, la Carmen s'ho passa d'allò més bé. La Carmen està encantada.
1: Jo estic ja dels nervis.
0: No m'ho crec, no m'ho crec. Perquè tu ets de la que et saps el paper de cabo a rabo, vull dir, tu saps tot.
1: El trosset lo
0: teu
1: em toca.
0: I més. Carme.
1: No, la veritat que sense la Núria no
0: és
1: sé
0: difícil.
1: Com aniríem, eh?
2: Em faré els altres colors.
1: Ens dirigeix molt bé. Perquè
0: sí?
1: ella, sí, sí, sí. I més el dia, i més el dia que fem la remensa.
3: La remensada.
1: La remensada, això sí.
2: Bueno, penseu que...
0: Portes clar des de l'inici, no,
2: clar,
0: Núria?
2: Jo, bueno, porto, sí, porto des del 2016 a 2018. Jo em vaig incorporar després. Sí que la meva família va estar des de l'inici, sí que és cert, però jo com a regidora em vaig incorporar
0: portar.
2: Després. Però, clar, hi ha moltes coses, sempre ho parlem, que no es veuen, d'acord? I una d'aquestes coses, per exemple, són l'atrezzo. O sigui, és molt important, dintre tant del dia de l'obra com dels assajos. Els actors han de saber què han de fer.
0: Clar.
2: Això vol dir que si han d'agafar una espasa, han de tenir l'espasa a la mà. Si han de sortir d'escena i tornar amb una capa posada, han d'estar les capes perquè se les puguin posar. I tot això és una feina que no es veu.
0: I la fa la Núria.
2: Bueno, la Núria, la Núria amb el cap. Tenim un, sí, sí,
0: tenim un equip de regidors i regidores.
2: Sí, tenim gent voluntària, alguns que són actors també, que hi ha escenes que no surten i ajuden, i després sempre hi ha gent que ens ve a ajudar el dia de la representació.
0: Noies, tenim el Toni Figuera a l'altre costat. Voleu sí, que parlem amb ell?
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Toni,
3: sí.
0: Bon dia.
4: Bon dia, bon dia.
0: Un any més, benvingut a les Mañanes de Ràdio Montornès. Què tal?
4: Molt bé, doncs molt bé. Escoltant-vos com parleu, escoltant-vos com parleu i com dieu, moltes veritats sobre la Núria, perquè sense la Núria patiríem, sí, patiríem molt més.
2: I tant, i tant que sí.
0: És molt metòdica, oi, Toni?
4: La Núria és una persona que jo crec que sense haver tingut experiència abans en el món teatral ha sabut agafar una feina que és molt important i saber-la fer i aprendre a base de representacions i d'anys. Uh-huh. I no és només la feina de regidoria que ella fa, que la fa molt, molt i molt bé, sinó que durant els assajos també és una miqueta la meva ajudant de direcció. És la persona que tinc al costat en els assajos, amb qui anem comentant les coses, amb qui anem parlant sobre els canvis. Ella moltes vegades també m'ajuda i aporta la seva visió. I ha anat sumint funcions que són molt importants per una producció com La Remensada. Uh-huh. I la veritat és que es nota molt la seva bona feina, perquè hi dedica moltes hores, molts esforços, i sense gent que tingui aquesta capacitat i aquestes ganes de treballar, doncs és molt complicat poder tirar un projecte tan gran com La Remensada endavant. Així que vagi per davant el meu agraïment a la seva feina i la meva alegria de tenir-la al costat cada dia.
0: Sempre aprenem coses noves, mira, eh? Ella ve aquí com que no fa res, saps? Perquè no és la primera vegada que ve a les Mañanes i ens explica una mica i tal, però com molt per sobre. Tota aquesta tasca la desconeixem. Toni, com serà l'edició d'enguany? Hi ha moltes modificacions, hi ha novetats, hi ha sorpreses?
4: La veritat és que hi ha canvis, hi ha sorpreses, sí. Com sempre passa a La Remensada, sempre hi ha intèrprets nous, gent que ve, gent que torna, gent que comença i fa per primera vegada La Remensada. Això ja sempre són canvis importants, vull dir que a l'hora de la veritat el repartiment sempre hi ha canvis. I després també és veritat que aquest any hem apostat per fer canvis importants en el muntatge escènic d'alguns actes. I realment hi ha actes que s'han canviat a tot el moviment escènic, totes les escenes com estan plantejades, per buscar una mica més aquest dramatisme, per buscar més acció, per buscar que l'espectador visqui l'experiència doncs, una mica més forta, diguéssim, que altres anys. Sí que és veritat que aquest any crec que ho estem aconseguint, però clar, això vol dir que realment hem canviat moltes escenes i hem canviat la manera com estaven pensades i la manera com després les portem a l'escenari. Així que sí, els espectadors que vinguin enguany i hagin vist La Remensada a altres edicions veuran canvis, i tant que sí.
0: Llavors, suposo que organitzar, definir, dirigir aquesta identitat visual de La Remensada no és gens fàcil, no?
4: No és fàcil, sempre és un repte, perquè jo crec que també sempre està bé anar fent canvis, però sempre és un repte plantejar i pensar de quina manera podem fer els canvis perquè l'espectacle segueixi creixent. I que crec que aquest any hem aconseguit, o estem aconseguint això, no? Que l'espectacle faci un pas endavant, també a l'hora del muntatge, també a l'hora de la interpretació de tots els actors i les actrius que participen, i doncs això li dona molt, molt més realisme i molt més dinamisme a l'espectacle en si.
0: S'agafen bé les teves idees? Ho capten bé?
4: S'agafen bé les idees. No, no sempre les fan com jo vull.
0: Té raó, Toni.
4: Perquè mira, penso una cosa que també és una de les complicacions de La Remensada. Hi ha gent que porta La Remensada des del primer any i hi ha coses que són molt semblants d'un any a un altre. Clar, quan portes un espectacle fet, i això també m'ha passat a mi en el món professional, quan portes moltes representacions o molts assajos fent una cosa d'una determinada manera, després canviar-la no és fàcil. Hi ha un moment en què el cap et fa un cortocircuit i has de, d'alguna manera, oblidar el que feies o el que portaves fent des del principi per fer la nova proposta. I això no sempre és fàcil. I després també és veritat que, clar, que tenim molta gent que bueno, tothom, no? Vull dir que tothom ve del món amateur i són amateurs, llavors moltes vegades no és fàcil tampoc el que els hi demano, i amb ells els hi requereix compromís, dedicació, esforç, i al final sí que s'acaba aconseguint, però és a base d'assajos, a base de repetició i a base de provar i equivocar-se, tornar a provar, tornar a equivocar-se, però al final sí que s'aconsegueix el resultat, i en aquest sentit ja estic molt content de com han estat anant els assajos i aquests darrers assajos que ens queden, perquè crec que arribarem amb molt bona forma i amb uns actes molt canviats i amb moltes ganes també de veure la reacció del públic.
0: Toni, parlàvem d'amateurs, però també és veritat que hi ha en aquesta 11a edició de la Remensada, porteu molts veterans, no?
4: Sí. És veritat, hi ha molta gent que està molt compromesa amb el projecte i que se'l senten molt seu i sempre tenen ganes de venir i segueixen venint a assajar cada setmana, i això sempre és un fet molt bonic, perquè al final sí que és veritat que la Remensada hi ha gent que entra i que surt, també és veritat que hi ha gent que porta des del principi, però al final és com una gran família, que ens ajuntem allà aquests dies per assajar i per tirar l'espectacle endavant, i amb moltes ganes i molta il·lusió, i sí, gent que està des del principi, que són veterans i que han après a interpretar i han après a fer teatre gràcies a la Remensada.
0: Aquí, a l'estudi, veig una mica de nervis. Toni, tu com diries que estan els nervis? A flor de piel o és una cosa normal que toca ara?
4: Sempre quan s'acosta a l'estrena, sempre és normal que hi hagin nervis. Això sempre. I aquests nervis també sempre ajuden i ens donen un plus de posar focus, de concentració, de posar ganes, de tenir energia. Vull dir que els nervis, aquests nervis d'estrenar, diguéssim, ben gestionats, sempre són positius. Però també és veritat que aquest any, com que tenim bastants canvis, doncs clar, potser hi ha més nervis que altres anys, clar. I també són, jo crec que ganes, no?, d'ensenyar el que estem preparant i de poder compartir-ho amb el públic. Sí que es nota en l'ambient una miqueta més de nervis que altres anys, però crec que són uns nervis que ens aniran bé, que són positius. Els hem de gestionar per estar concentrats el dia de la funció i segur que tot sortirà molt bé.
0: Toni, jo no sé, però tota la gent que ens pugui estar escoltant avui, que ja és un hàbit anar a l'estrena de la Remensada, què els diries perquè aquest any tornéssim?
4: Home, jo diria primer de tot que per la gent de Montornès és un dia important, perquè la Remensada és una aposta clara per posar Montornès i la cultura de Montornès i el teatre de Montornès en el mapa de Catalunya, i que sempre és positiu pel poble que la Remensada tingui molt de públic. Després, evidentment, si hi ha gent que ha vingut altres anys, aquest any amb més motiu han de venir per veure els canvis i per veure tot el que portem treballant, i estar allà doncs recolzant doncs a l'entitat i recolzant també el poble. Així que, com sempre, hi haurà nous intèrprets, hi haurà canvis en la posada en escena que faran que sigui més atractiva la seva experiència com a espectadors, i tant que sí.
0: No sé si vols afegir alguna cosa més, convidar a tothom.
4: I tant, montornesins i montornesines, vinga, tothom cap al Tecabarrer a veure la Remensada i a gaudir d'aquesta festa, d'aquest espectacle popular que portem molts mesos treballant i amb moltes ganes de compartir-lo amb tot el poble.
0: Noies, no sé si voleu dir-li alguna cosa al Toni.
3: Jo sí.
0: Sí.
3: Toni, has aconseguit posar-me deures per quan surto de l'assaig. Perquè ho has fet de tal manera que no pots estar durant els dies d'assaig a assaig o agafar el mòbil o el text. Bueno, jo faig el que no havia fet mai. O sigui que sí, m'estàs ensenyant. T'ho agraeixo.
0: Posa deures al Toni, clar.
4: És que és veritat que sí, que aquest any amb els canvis que estem fent, és el que et deia abans, és necessari que després ells a casa doncs facin feina, repassin textos, repassin moviments. També aquest any una cosa que estem fent és gravar els assajos en vídeo i després ells a casa poden repassar i podem veure els errors que cometem. I això també fa que tothom tingui una mica més de consciència, no?, sobre els canvis que estem fent, i que tothom estigui doncs més concentrats.
0: Les noves tecnologies ajuden, no?
4: Sí, ajuden, i és una cosa que altres anys l'havíem fet de manera discreta, però aquest any hem optat perquè crec que és una manera molt, molt pràctica de que després tothom pot visionar els vídeos i veure, i jo mateix el primer, que faig visionats dels vídeos i bueno, això ho podem canviar, això ho podem millorar, aquí mira que t'has equivocat, i d'aquesta manera la gent pren consciència, perquè moltes vegades el que passa quan estàs fent teatre és que estàs dintre de tu, dintre de la història, i moltes vegades ens costa veure'ns des de fora i quan ho pots veure en vídeo, sobretot amb un espectacle com la Remensada, no? Que és un gran espectacle, gran format, amb molta gent a l'escenari, veure-ho des de fora fa que la gent sigui molt conscient de quan estan a l'escenari els moviments que han de fer.
0: Clar. Doncs no ens queda més que desitjar-vos molta merda per al proper dia 23 de maig, que ja ha començat el compte enrere, dèiem, i tornarem a parlar, Toni, com sempre.
4: Molt rebé, doncs vinga, estarem amb moltes ganes aquestes últimes setmanes i el dia 23 tothom al carrer.
0: Doncs una abraçada gran i molta merda per tothom.
4: Gràcies, igualment, abraçades per totes.
2: Adéu.
0: Adéu. Nosaltres continuem parlant i és que estem a tan poc ja, queden dues setmanes.
3: Sí. Jo prefereixo no comptar-ho.
0: No, penses al dia a dia, no?
3: Sí, Guida?
0: Vas al dia a dia i així evites els nervis.
3: Sí, perquè si
0: clar,
3: no,
0: és que si no...
3: I això, i el que jo he observat aquesta temporada, jo he arribat tard a la Remensada, però per mi la Remensada, per parar-la, era els dos dies d'assaig.
0: Però poder... tu dius que has arribat tard per ser actriu.
3: Sí.
0: Però tu has estat a la Remensada en totes les edicions.
3: No, jo sóc la padrina de bon començament, eh?
0: Per això dic.
3: Molt abans de que s'estrenés la Remensada, Déu meu, però deixem-ho això perquè forma part de la vida.
0: De la vida.
3: Matrimonial i de la vida literària.
0: Tu
3: i de
0: has crescut, has viscut doncs, amb el projecte quan era una semilla, vull dir. Que...
3: Sí, això sí.
0: Però has arribat una mica tard a la part escènica.
3: Clar, jo no tenia cap pràctica. A més, m'havien avergonyit les monges alguna vegada que havia fet alguna cosa cantant i no tenia raó la monja perquè després de fer-me cantar...
0: Digues que sí.
3: Perquè després de fer-me cantar en solitari diu, pues usted entona. Quan em va fer separar-me del grup, posar-me al seu costat que tenia el piano i em va fer cantar soleta. O sigui que, i des d'aquell moment, és que era petita. Si hi havia alguna possibilitat...
0: De cantar no cantaves?
3: No, re.
0: I ara
3: re,
0: sí?
3: Re.
0: Ara cantes a tot arreu?
3: Bueno, ara el que em toca, però...
0: Això sí que canto,
3: perquè l'altre ja està gravat i només està vocalitzant. Ai, també, és veritat, he cantat, també.
0: La coral, oi, Carmen?
3: Sí, també, és veritat, ja no me'n recordava, perquè tenim el... Re. Que tenim el cap una mica obturat.
0: Carmen, que no he parlat quasi amb tu, jo sé que tu ets la que està més nerviosa, la Núria la veig molt tranquil·la, la Guida ho té tot superat, però tu estàs una mica més allò... Sí. Per què?
1: Perquè sóc nerviosa, m'agrada...
0: Que tot surti bé?
1: Sí, si faig alguna cosa m'agrada que surti bé. I com diu el Toni, com veus els vídeos, doncs no m'acaba d'agradar, sincerament.
0: ¿Cómo?
1: Llavors,
2: Núria,
1: sí.
2: Ella que es miri que vagi dient, però hem de dir que ho fa molt bé.
0: Jo crec que és molt exigent.
2: És molt exigent en si mateixa.
1: Però els vídeos van bé perquè, com diu el Toni, a lo millor dius, ostres, faig aquest gesto i potser no queda tan bé, doncs jo penso, doncs puc fer un altre, llavors... A la següent, pues ho intento, a vegades...
0: I estàs allà a casa fent el dinar i estàs pensant en els gestos.
1: Bueno.
0: Sí o no?
1: Sí,
2: però s'ha de dir, i ho torno a dir, que ho fa molt bé. Ella ho fa molt bé, el que passa és que és molt exigent. És molt exigent amb ella i és el que té, i per això ja està nerviosa.
0: Clar.
2: Ella, però és que ella està nerviosa als assajos, vull dir, que és així.
1: Bueno, a mi potser se'm veu més per fora... I hi ha gent que ho porta més a dintre i també quan arriba ja va arribant.
0: Ens queden 2 minuts.
2: Molt bé.
0: Per què hem de veure la edició de la Remensada, la nova edició de la Remensada? Per què?
2: Per què l'hem de veure?
0: Per què?
2: perquè...
0: Mira, ves pensant dos paraules.
2: És, vale. És nostra. És una obra de cultura de casa nostra.
1: És nostra.
2: Està feta per veïns del poble. I penso que és molt important recolzar la cultura de la nostra, del nostre municipi.
3: Jo perquè és didàctica, perquè ens ensenya amb molta alegria i el que ha estat Montornès en aquesta franja de les guerres remenses. I ara s'ha de conservar aquest esperit.
1: Sí, jo també penso el mateix. I llavors que darrere hi ha molta joventut ara.
3: Sí,
1: i això
3: sí.
1: per mi també és una, sí, una molt bona proposta, perquè la remensada, perquè eren nens i ara ja són més grans i van canviant papers, i llavors això a mi també...
0: Doncs posem Montornès al mapa el proper 23 de maig.
3: Sí. Gràcies.
0: Gràcies per ser amb nosaltres.
2: A vosaltres
0: que
2: sempre.
0: Que vagi tot.
3: Gràcies al vostre equip. Gràcies al vostre equip.
0: I ja sabeu.
3: Des de sempre.
0: I ja sabeu, aquí estem. Una abraçada molt forta. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Adéu.

0: las mañanas de Radio Montornés.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanya en la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions als blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Pitu Abril, director de la porteria de BTV, ha explicat avui a la xarxa que el principal objectiu ara de Hansi Flick és guanyar la Champions.
3: El Barça juga dimecres a Vitòria contra l'Alavés. L'Alavés, un dels candidats a baixar de categoria, i per tant seria molt important aquesta victòria del Barça per ajudar, entre cometes, a Girona i Espanyol. En fi, aquest és un tema secundari. Ara el gran repte que té sobre la taula Hansi Flick, ho va dir també ahir a la roda de premsa, és continuar guanyant i sobretot va dir el que desitja més la gent de Barcelona, la gent del Barça, és guanyar la Champions.
2: Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop volíem dir amb la tradicional rua, que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I la quarantena dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha informat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se en funció de si es confirma que algun dels ciutadans que es troben ara mateix en aïllament a Madrid va tenir contacte amb algun dels nous positius confirmats en les darreres hores. De fet, França ha confirmat aquest matí que una passatgera evacuada del creuer on dius que va presentar símptomes de malaltia per antivirus en el vol de repatriació, ha donat finalment positiu en la prova que se li ha fet. Per altra banda, la dona catalana, aïllada a l'Hospital Clínic, per contacte amb una passatgera morta per antivirus, també ha donat negatiu en la PCR i també ha donat negatiu per segon cop la dona ingressada en aquest cas a Alacant, tot i que se li farà una tercera prova en les properes hores. I Rodalies ha reforçat el personal a les principals estacions per ajudar els viatgers en la compra d'abonaments. Una setantena de persones s'han incorporat aquest matí al primer dia laborable en què el servei torna a ser de pagament després de 3 mesos i mig de gratuïtat arran de les afectacions provocades per l'accident de Gelida. Segons ha detallat la companyia, el reforç es situa en estacions com Sants, Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya, Mataró, Granollers o Sant Celoni. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera d'Educació, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT. Des de USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les jornades de vaga.
1: Notícies en xarxa. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
4: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
4: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
4: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs. Para los atrevidos.
5: What with lightning?
0: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
6: Esta fiesta no termina.
0: Nostálgicos.
7: Está pensando en ti.
0: Repetidores.
8: Repetimos.
0: Tímidos. Bailones.
9: Bailando.
0: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos.
10: EGB FM con Valen del Olmo.
0: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornés. Radio Montornés, la radio de aquí.
11: La radio de aquí.
12: La radio de aquí.
0: A la butxaca.
13: A la butxaca.
14: Radio.montornés.cat.
7: app Ràdio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: El febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Soc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
6: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
5: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital.
7: Cada dilluns a la 1 del migdia a Ràdio Montornès.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant. Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Pues ja tenim preparat el Miquel Zafra, que aquesta setmana ja hem explicat que parla amb el Beito Romero, membre del grup Luar La Lubre. Nos quedamos con la música del norte.

0: I amb aquesta música tan ideal per començar la setmana, Luar na Lubre, ens acomiadem. Miquel, tornem demà cap a les 10 del matí. Aquí tornarem a ser amb la Elisabet Rebollo, la nostra coach, i demà dimarts el Miqui Barba, que també vindrà amb nosaltres a passar una estoneta i compartirem doncs uns quants minuts de ràdio. Res, que tingueu una bona tarda de dilluns i fins demà.
1: Passa bona tarda.
0: Adéu-siau.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
1: A la butxaca.
4: A la butxaca.
5: Radio.montornès.cat, app Radio Montornès.
6: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
7: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
8: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
9: El 91.2 de l'FM.
8: Al web montornès.cat/ràdio.
9: A Twitter, @radiomontornès.
8: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
9: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La quarantena dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha confirmat avui el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se en funció de si es confirma que algun dels ciutadans que es troben ara mateix en aïllament a l'Hospital Militar de Madrid va tenir contacte amb algun dels nous positius confirmats les darreres hores. De fet, França ja ha confirmat aquest matí que una passatgera evacuada del creuer Ondius que va presentar símptomes de malaltia per antivirus en el vol de repatriació ha donat positiu en la prova que se li ha fet. Per altra banda, la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat negatiu i també ha tornat a donar negatiu per segon cop la dona ingressada a Alacant. I pràcticament la plantilla sencera de la planta de l'empresa Pascual Agurb s'ha mobilitzat aquest matí en contra de l'acord amb Casa Tarradellas per fer el canvi de producció de l'envasat de llet a mozzarella. Han tallat l'accés a la rotonda d'enllaç entre la C25 i la C17. Allà hi tenim a la nostra companya, la Judit Lechón. Judit, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs sí, exactament com comentaves, han estat pràcticament la totalitat de la plantilla que treballa en aquesta planta a Gurb, que s'han mobilitzat aquest matí. Han tallat la rotonda, com dèiem, entre la C25 i la C17, que ha provocat retencions durant una estona, tot avalat pels Mossos d'Esquadra, amb motiu de protesta. En el que no estan d'acord aquests treballadors és la manera com l'empresa ha gestionat aquest canvi, com ha fet la venda de la producció de llet fins a mozzarella a Casa Tarradellas. El que diuen i del qual es queixen és que no hi ha informació al respecte. Sí que saben que l'empresa els pot mantenir els sous i també les condicions, com les antiguitats, però no els assegura quines seran els seus llocs de treball i això els inquieta i els preocupa. Tot plegat, assessorats pel col·lectiu d'advocats Ronda. És la primera vegada, diuen, en més de 20 anys que alguns treballen en aquesta empresa que es veuen en l'obligació de mobilitzar-se en una situació d'aquestes característiques. Diuen que els contractes es mantenen fins al 31 de juliol i serà a partir d'aquest moment que hauran de prendre la decisió de si fan el canvi a Casa Tarradellas o si per contra decideixen abandonar l'empresa de Pascual.
1: Gràcies, Judit, estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera Esther Niubó és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà amb una aturada general a tota Catalunya. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía urbana, todos los lunes a las 8, con Bajaru Dembaga, en Radio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
3: EGB FM, con Valen del Olmo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. La quarantena dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha confirmat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se a l'espera dels resultats de les PCR que se'ls han realitzat. Pel que fa a la resta de casos que s'han confirmat en les darreres hores, n'ha parlat fa uns minuts la ministra Mònica García en compareixença.
2: Las autoridades sanitarias francesas nos han hablado de un positivo con síntomas, un ciudadano francés que tiene síntomas, que ha tenido síntomas, que empezó a tener síntomas durante el vuelo y que ha dado positivo y ahora mismo está en un hospital. No sabemos su estado de salud. También las autoridades americanas nos comunicaron tanto una persona que tiene síntomas leves como un positivo débil, ¿no? Estamos en continua colaboración con estas autoridades, con todas las autoridades, con todos los países, con todos los vuelos que salieron ayer y todos los países.
1: Pel que fa a les novetats, García ha anunciat que s'han fet ja les tasques de repostatge del vaixell i queden pendents encara les d'avituallament. Pel que fa als passatgers, actualment hi ha un total de 54 persones a bord i es preveu que aquesta tarda arribi un avió de Països Baixos que se n'endurà a 22. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera Esther Niubó és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà. I l'activista i membre de la flotilla, Saif Abu-Keshek, ha anunciat que denunciarà Israel per la seva detenció després de la intercepció de l'embarcació. Ha assegurat que se li van vulnerar tots els drets i que ni tan sols va passar davant d'un jutge. L'activista ha confirmat que tornarà a la flotilla i ha fet una crida a participar en la manifestació prevista el pròxim cap de setmana a Barcelona. I en mobilitat, una avaria a la C33 a Montcada deixa un carril tallat i també hi ha una altra avaria, en aquest cas a l'AP7 a Castellví de Rosanes i una altra també a la mateixa via, però en aquest cas a Castellví de la Gornal, que deixa també un carril amb un vehicle a la vora. També provoca lentitud en aquest punt. I en esports, el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
1: Hola, benvingudes, benvinguts un cop més a El món és digital. Avui parlarem d'un punt d'inflexió que pot canviar completament la manera com entenem el treball i la tecnologia. Fa simplement unes setmanes, fa ben poc, l'empresa Anthropic va prendre una decisió insòlita: no fer públic un dels seus models d'intel·ligència artificial més avançats, conegut com Claude Mythos. Per què va decidir no fer-ho públic, encara que va fer molt soroll dient que no ho feia públic? Doncs per considerar-lo que era potencialment perillós. Hem arribat a un punt on les novetats de la intel·ligència artificial comencen a ser, en l'opinió dels seus creadors, perilloses. No és simplement una millora més, és un canvi de règim. Estem parlant d'un sistema que comença a prendre decisions per si sol, a detectar problemes que ningú li ha indicat i a executar estratègies complexes amb una certa autonomia. I això, evidentment, trenca una idea que fins ara donàvem per segura, que el treball més qualificat, el més cognitiu, estava protegit de l'automatització. Un tema realment preocupant per les implicacions que té i que ara ens farà conèixer el nostre convidat d'avui. És un convidat habitual, m'estic referint a l'Héctor Sankowski. Res més, en un instant comencem.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.

0: Bé, Héctor, benvingut, com sempre, un cop més al programa. Avui tenim un tema que, bueno, sembla un gran tema. Clot, mitos. Què està passant? Bueno, ha sorgit aquí un software brutal, la gent està espantada, el propi Clot està espantat, han parat el tema. Per una altra banda, hi ha grans inversions fetes ara. En definitiva, què és això? Què és això que està produint tant ressò de mitos de Clot?
1: Bueno, bon dia a tothom, moltes gràcies novament per poder participar en el programa. Mireu, a veure, jo crec que ara ens trobem, perquè jo volia parlar, avui parlarem de mitos, però faré la menció a una esmena a un altre tema, que és, de sobte, comencem a veure, diguem-ne, la intel·ligència artificial també la part més o problemàtica, no diria negativa, però sí una part com problemàtica o que pot generar susceptibilitats, molt al gra. En aquest moment tenim el tema de mitos, al qual me referiré d'aquí a 20 segons, i després ha sortit un manifest de 22 punts, que no parlarem avui, però que és molt important, en el qual diem-ne la gent que està al voltant de Palantir, o sigui, Peter Thier i l'Àlex, diem-ne, han plantejat un tema molt, molt complicat, que és com hauríem de fer una aliança amb el sistema militar per, d'alguna manera, canviar les regles del xoc en aquest moment de la intel·ligència artificial, que hauria d'abocar-se molt al tema de la defensa, amb una pregunta molt complicada, que liga molt amb lo de mitos, com ara veuràs, diem-ne que és, que ell diu, si un marine americà necessita un arma molt potent per combatre millor, nosaltres l'hem de subministrar. Que és tot el contrari que ha plantejat mitos del punt de vista, diguem-ne, de la seva renúncia a posar aquest software en funcionament, diguem-ne, o aquest software no, aquest desenvolupament en funcionament, arran, diguem-ne, de les limitacions ètiques que el grup d'Antròpic, que és el titular, diguem-ne, d'aquest programa Mitos, diguem-ne, o Mitos, se planteja, no? Què li passa a Mitos? En un moment determinat, diguem-ne, ells van detectar que una evolució d'un software, diguem-ne, que sembla que és el punt 5, diguem-ne, 4.5 de la gent del cloud, no, el 7 em sembla, bueno, ara no recordo exactament, però bueno, és fàcil de veure'l, no? Estaven desenvolupant una nova versió i estaven desenvolupant la versió professional i es van trobar amb el tema de que aquest producte començava a treballar sol, per entendre'ns, no? Entre cometes, a treballar sol, a tenir com una certa autonomia en la decisió, sobretot, diguem-ne, no? O sigui, que ell començava a enraonar d'alguna manera per una concatenació lògica que li provocava, diguem-ne, una capacitat de decisió autònoma. I aleshores es van decidir tancar aquest tema. Justament, ho van lligar molt amb el tema de negar-se a treballar amb el Pentàgon, perquè el Pentàgon el primer que va fer és detectar que aquest producte era molt interessant, diguem-ne, sobretot perquè no ens oblidem de que en aquest moment és un dels debats centrals, diguem-ne, sobretot en la guerra aquesta, la guerra real, no en la guerra digital, no? Que és com un dron, diguem-ne, pot prendre una decisió, diguem-ne, no? En última instància, quan per comunicació amb el seu, diguem-ne, o sigui, el dron està guiat, però pot perdre comunicació, per moltes raons, diguem-ne, no? Primer per les pròpies físiques, vull dir, no?, que el satèl·lit, no sé què, o simplement perquè se li falla per un tret que li han tirat, diguem-ne, l'antena que comunica. En aquest punt, diguem-ne, el dron, si tingués carregat un mínim software o un tipus de software, podria, diguem-ne, prendre una decisió. Però aquest és un tema molt complicat i ells van decidir retirar aquest programa del mercat, diguem-ne, no? Clar, això ha espantat, per una banda, espanta molta gent, diguem-ne, no? Perquè, d'alguna manera, el que planteja el Mitos, no solament el Mitos, no solament és el tema, diguem-ne, del grau d'autonomia, el grau de desenvolupament que pot tenir, sinó també, diguem-ne, com pot ser el futur de la intel·ligència artificial, en el qual, diguem-ne, podem trobar-nos. La primera cosa que arribem a la conclusió és que aquesta disrupció tecnològica des un sistema amb molta autonomia i amb molta capacitat de decisió realment pot fer més gran encara les diferències, diguem-ne, que provocarien diferències socials i diferències, diguem-ne, molt importants, sobretot entre els territoris. O sigui, territoris molt potents que tenen una gran capacitat, diguem-ne, de digitalitzar i de treballar, diguem-ne, tot aquest tema que està aportant aquests nous sistemes o els nous avanços que té la intel·ligència artificial, i, per una altra banda, sistemes que van quedant relegats. Aleshores, això provoca un problema, diguem-ne, molt, molt complicat, molt, molt fotut, que és com perjudiquem el desenvolupament de determinats territoris i com podem crear, diguem-ne, societats molt desenvolupades i societats, diguem-ne, que vagin quedant postergades o endarrerides en aquest procés. Per això hem de lligar el tema, per una banda, de l'autonomia, per una altra banda, la capacitat d'acceleració en el procés de desenvolupament de productes, de serveis, que poden crear major divisió encara, desigualtats en el món mundial i també en els territoris locals, en el qual podríem dir que les àrees metropolitanes podrien sortir molt beneficiades perquè tindrien un gran desenvolupament del seu sistema i, en canvi, diguem-ne, les àrees més perifèriques o les àrees més rurals o les àrees que no estan en el centre, diguem-ne, del poder decisional, tinguin menys capacitat. Però insisteixo, estem parlant de dues coses que són molt interessants totes dues. Una és la capacitat de l'autonomia d'un determinat que té una capacitat de raciocini, no sé si la paraula raciocini, però sí, de desplegament, de desenvolupament. Intento parlar el més simple possible perquè la gent ho pugui entendre, perquè no és raciocini en el sentit humà, però és igual. Avui no parlarem de neurobiologia, sinó que parlarem de decisions. I l'altre tema és com, a part, aquest tipus de software tan desenvolupat, tan avançat, poden crear, diguem-ne, una distinció molt important. I aquí hi ha un risc, i per això ja acabo, perquè estic pegant, sinó una palissa, diguem-ne, no? Hi ha un risc molt important, que és que, com en l'àmbit nostre, també hi ha una mica de papanatisme, dic, hòstia, però això serà molt revolucionari, serà molt interessant, posterguem molt el debat ètic i el debat dels abastos, en realitat, dels projectes, diguem-ne, fins on poden abastar. Jo crec que aquest és un problema important, i acabem discutint sobre algoritmes, i escolta, i és millor cloud que DeepSeek, i ens oblidem, diguem-ne, que darrere d'això també hi ha estratègies, perquè aquí hi ha un tema que és molt important, lliga amb l'altre tema que avui no parlarem, que és el tema del manifest de Palantir, que en el fons també el que li planteja, diguem-ne, d'alguna manera el Pentàgon, o el que planteja el govern dels Estats Units a Cloud, a l'Anthropic, i aquest ha estat el punt del debat, és que Xina pot avançar més. O sigui, en el fons hi ha un debat geopolític, geoestratègic i de poder. O sigui, no ens enganyem, no és un... A veure, escolta, aquest software, a veure si se fa molt autònom i pot fer mal. No, no, hi ha un problema de dir, no, no, escolta, jo el necessito perquè tinc una guerra latent amb Xina, diguem-ne, m'entens? Que l'estic experimentant a Iran ara, m'entens el que vull dir? O sigui, perquè al final el que estan és provant sistemes per defensar Taiwan, o vés a saber què, diguem-ne, no? O sigui, bueno, perdoneu que m'he extès, però crec que
0: No,
1: avui...
0: no, t'has estès, no, però estava bé. Dius que parlarem un altre dia, però crec que sí que també has de fer 5 cèntims dels teus del manifest. Fes-nos saber i una mica 5 cèntims.
1: No, a veure, el manifest és un manifest que en el fons el que planteja, segons Varoufakis, tecnofascisme, segons altres... Varoufakis és un que va ser ministre d'Economia, dic per si algun dels oients no ho coneixen, va ser ministre d'Economia del primer govern de Syriza, o sigui, quan va pujar a l'esquerra, diguem-ne, a Grècia. És un economista, diguem-ne, grec, molt format a Austràlia, diguem-ne, ara treballa a Anglaterra. És un tio molt interessant i ell va escriure un llibre molt interessant, que nosaltres ja el vam treballar, el tecnofeudalisme, que ell planteja que aquestes empreses del Silicon Valley, diguem-ne, no, d'alguna manera estan plantejant un sistema feudal de domini del món de la tecnologia, diguem-ne, no, en què hi ha uns nous senyors de la guerra, uns nous senyors feudals, que són Peter Thiel, Mark Zuckerberg, diguem-ne, no, Bill Gates, aunque Bill Gates no se enfoca, no se fica en aquest tema com altres, però tots aquests, diguem-ne, no, el que seria el conglomerat. I aleshores, el manifest aquest, el que ve a dir és Silicon Valley, associem-nos amb el Pentàgon i fem un desenvolupament tecnomilitar, intel·ligència artificial més militar, diguem-ne, no, per ser el nou poder mundial. D'alguna manera s'estan plantejant un problema, diguem-ne, d'una tecnocràcia molt centrada en el poder militar i molt centrada en el tema, diguem-ne, del desenvolupament de la intel·ligència artificial. I amb això governar vol dir substituir la voluntat popular, diguem-ne, i fins i tot, el que ells no lo diuen, diguem-ne, en el fons plantejan com un model a la xinesa, diguem-ne, perquè en el fons no ens enganyem, Xina al final de tot no és una democràcia, diguem-ne, no? En tot cas és una dicta blanda o com li volem dir, diguem-ne, en el qual un partit polític, que és el Partit Comunista, que és un partit també d'interessos, perquè té empresa, etcètera, etcètera, i que distribueix d'una altra manera la riquesa, una gran càrrega fiscal per a l'empresa privada, etcètera, però avui no toca parlar de Xina, però té també un desenvolupament d'aquesta mena, diguem-ne. I això és el que planteja aquest manifest, diguem-ne, no? Perquè, en el fons, és la substitució de la democràcia per una tecnocràcia digital, diguem-ne, no? Per entendre'ns una mica. En lloc de que sigui, no ens hem d'oblidar, diguem-ne, que l'aliança aquesta de la indústria militar i la indústria pesada americana ja el va plantejar Eisenhower als anys 60, diguem-ne, no? En aquesta gran aliança, no? Ara, en lloc de ser una aliança entre la indústria pesada, diguem-ne, los Rockefeller, que és el que la gent té com imaginari col·lectiu, los Vanderbilt, no? diguem-ne, ara els substituïm per Mark Zuckerberg o Peter Thiel o Alex Karp o que sé, o Bill Gates o Jeff Bezos o qualsevol d'aquest, diguem-ne, no? És interessant, eh? Pensa't que les 8 en el Fortuna de les última vegada o el Forbes, les 8 principals fortunes del món, 7 són tecnològiques, diguem-ne, no? I l'octava o la novena és una espanyola que es dedica a la roba, que ja la coneixem, no?
0: Mai tu es planteja, o mitos, com vulguis dir-li, més, no diré problemes, més temes, la ciberseguretat, perquè sembla ser que està descobrint vulnerabilitats que ningú s'havia pogut imaginar que eren atacables. I ara ja, imagina't, corporacions com la banca que estan preocupadíssims.
1: Exacte. Bueno, aquí és molt interessant això, i això ligaria amb un tema que li hauríem de dedicar a mi i a un físic, el tema de la, si realment la quàntica és la solució a aquest problema, diguem-ne, no? Perquè a vegades hi ha una fantasia amb la quàntica, no? Que la gent que està treballant amb la quàntica m'està dient a mi, diguem-ne, els físics, la dificultat, perquè això ataca el tema de la ciberseguretat. Faig una petita referència, un segon, a la quàntica, perquè la gent diu, no, com la quàntica, el tema de la seguretat serà més vulnerable, però a vegades serà més segura. Bueno, hi ha gent que diu que necessitaria un sistema, diguem-ne, de refrigeració per sistemes brutal i que encara no estem preparats per acompanyar el procés. Però tornant a aquest tema, una de les coses que Mitos ha descobert, diguem-ne, és justament, tot això va començar no tant per el desenvolupament de noves eines, sinó per el descobriment de molts sistemes de vulnerabilitat, tal com tu correctament menciones, i jo ho havia posat en aquest article, diguem-ne que també ho podíem publicar, si ho creieu, no? Aleshores, jo crec que és molt interessant aquest tema, perquè justament el lío va començar quan Mitos va descobrir que molts sistemes informàtics de diversos tipus, diguem-ne, no?, tenien aquest problema. I aleshores, el primer, se va despertar la banca, i no solament la banca, sinó els fons d'inversió, o sigui, tot el que rodeja el sistema financer i no el sistema financer. Per això, Anthropos, en aquell moment, el que s'està plantejant, o sigui, ha fet un retorn al 4.6, diguem-ne, no?, i insisteix, és 4.7, sí, exacte. Ha fet un retorn, que a part no és per totes les opcions, és per l'opció més alta, de la professional, de corporativa, no? El Mitos, quan ho van, se van treure. Però el que van treure ells, que crec que, bueno, això és el que jo he llegit, potser que tenia un petit disfunció algun altre opinador, però més o menys era, anava per aquí. Ells el que han descobert, diguem-ne, no, que això no afecta, perquè també afectava el sistema militar i també afectava el sistema públic. Pensem que nosaltres estem preocupats ara per el tema, diguem-ne, de no podem estar, però clar, pensem en les patents d'una multinacional farmacèutica, diguem-ne, no? Diguem-ne, una empresa com Pfizer que tingui totes les seves dades en el núvol i que en aquell moment, diguem-ne, no, se li pugui detectar, i estem parlant de patents de milers de milions d'euros, diguem-ne, o de dòlars, diguem-ne, no, com voleu dir. Això és molt interessant, diguem-ne, no? I lliga també amb el tema de lo que planteja l'altre model, el manifest aquest, perquè el manifest aquest diu de que lo que no podríem arribar, el manifest aquest tecnofascista, com diu Varoufakis, o tecnocràtic, de molt, molt ultradreta, és això que no podíem controlar en seguretat o en processos com Mitos, i no és casual que hagi sortit, diguem-ne, el manifest, diguem-ne, paral·lel al debat sobre, no?, sobre la seguretat i tot això, que el que no podíem arribar amb un sistema de seguretat potent hauríem d'arribar amb la defensa, el qual ja te marca que estàs plantejant sistemes de vigilància policial, etcètera, etcètera, diguem-ne, no? I fins i tot de penalització i d'imposició. Fins i tot, diguem-ne, de... jo no crec que ho diguin, però podem crear un estadi de sitio, o sigui, una situació, m'entens, molt fotuda. I és curiós que avui en La Vanguardia hi ha un comentari sobre aquest, perquè a partir de que va sortir fa 4 o 5 dies, a partir d'un... no, 3 dies, a partir d'un tuit de Peter Thiel, diguem-ne, no?, de l'amo de Palantir, fixa-t'hi, perquè l'empresa que ha desenvolupat el manifest és l'empresa que té el sistema, diguem-ne, el software més important del món en aquest moment de sistemes de seguretat, que té la policia de Nova York, que té el Pentàgon, que té l'exèrcit israelí, diguem-ne, no?, i amb el qual li van espiar el president del govern espanyol, diguem-ne, no?, el Palantir, diguem-ne, bueno, per lo que sembla, diguem-ne, no?, que era tema rock també, etcètera, etcètera, no és casual que davant de que Mitos planteja el tema de la seguretat, diguem-ne, del sistema informàtic, els altres, diguem-ne, treuen aquest tema, no, del manifest. Sí, sí. Aleshores, sí, espero haver respost a la teva pregunta, no?
0: Sí, però a veure, el que preocupa... Vale, Mitos està fent tot el que estem explicant i l'han aturat, però és igual que l'han aturat. Demà sortirà un altre, sortirà els xinesos, els russos, o qui sigui. Què està a punt de passar? Perquè és que abans parlàvem de que dintre d'uns anys possiblement la intel·ligència arribaria a un punt, però és que potser estem arribant al punt amb el que ens superarà i no la podrem controlar. Com veus el tema?
1: Això és ciència ficció. Jo no en sé molt d'això, diguem-ne, no? Això ja, en el nostre xat hi ha gent que és més sàvia segurament sobre aquests temes. Bueno, jo crec primer que és futurisme i bola de cristal, però independent d'això sí tenim algunes cosetes, com per dir, com tu bé comentes, diguem-ne, no? El tema, a veure, jo crec que l'únic sistema que en aquest moment garanteix, diguem-ne, no? És el sistema, diguem-ne, un sistema de control. Què li passa a la Unió Europea? Que es dedica a legislar sobre control, però no legisla sobre futur o sobre com... O sigui, no hem de pensar tant en controlar, controlar, controlar. Hem d'establir mecanismes de control, òbviament. Però hem de... Primer hem de fer un anàlisi de què passa en què sectors i de quina manera. En l'atur, què passarà amb l'ocupació, què passarà amb la indústria, què passarà amb els professionals. Primer identificar quals són els problemes, a on pegarà el problema, m'entens, Tomàs? O sigui, on serà fotut el problema? Perquè si no, podem estar donant cops de cec, no? L'altre tema és, d'alguna manera, crear, diguem-ne, paràmetres, que paràmetres, diguem-ne, nivells, diguem-ne, d'anàlisis, que ens permeti, diguem-ne, atacar les vulnerabilitats més importants del sistema. Això també és el que ha intentat fer Anthropic a partir de la detecció d'aquests problemes. Diu, a on estan els problemes de creixement de la intel·ligència artificial? I, per exemple, apareix que el que fa com a CEO d'Anthropic, com a director general, bueno, com li diem, no? El Chief Executive Officer, que és com li diuen en Estats Units, un CEO o el president de la companyia, però en aquest cas va ser el CEO, dient que justament és el que volen és controlar, diguem-ne, la part ètica, però no ètica en el sentit de dir que la pornografia infantil i tot això, que això tot el món lo damos por supuesto, diguem-ne, no? O sigui, aquestes coses, la prostitució, tot això, sinó justament els temes ètics de dir que no pugui servir per la guerra, que no pugui servir per l'assetjament, que no pugui servir per l'exclusió social, o sigui, i tot això va en contra del manifest, que el manifest diu, no, no, no, aquí el que hem d'apostar és per un sistema molt robust, molt aliat amb la defensa, que vagi a atacar, diguem-ne, els problemes del sistema. Problemes del sistema que a vegades tenen que veure amb la guerra con Irán, però a vegades també té que veure amb l'exclusió social i el control, diguem-ne, de la gent, de los marginats, entre cometes, social, diguem-ne, no? Perquè, ojo, con los sistemas, el reconeixement facial, etcètera, etcètera. Penseu de que Xina està avançant a passos agigantats. Jo, quan vaig estar a Xina fa poc, el primer que et deia, ¿hay problemas de seguretat? No, a Xina, ¿cómo quieres que haya problemas de seguretat? No puede haber problemas de seguretat. O sigui, no hi ha problemas de seguretat, m'entens? O sigui, perquè lo controlem tot, o sigui, que fort. No? O sea, estaba prohibido, que así estaba prohibido por el partido.
0: No, no, no, sí. Evidentment, lo de Xina és... Bueno, no, preocupar, no, lo de Xina, vés a saber si acabarem. Estem arribant al final. Fem una petita conclusió d'això i aquesto que ens proposis un nou tema per a un nou programa, perquè ja has encertat més d'un de què podríem parlar el proper dia i així de passada coneixem una altra problemàtica.
1: No, a veure, sintèticament, jo crec que això, identificar molt bé quals són els temes punyents en els quals incidirà la intel·ligència artificial, aquests 4, 5, formació, capacitació, exclusió social, seguretat, identificar l'evolució de les professions més vulnerables, que són cuello blanco, diguem-ne, no, hi ha professions molt vulnerables, diguem-ne, no programadors, etcètera, etcètera. Jo crec que aquesta és una línia clara, la identificació, i la segona, la proposició de mesures en cada un dels segments, diguem-ne, no? I veure com podem treballar en aquests segments realment. No deixar-los enlluernar per lo guapa que és la intel·ligència artificial i la generativa, que a mi m'ajuda a fer un article, diguem-ne, que abans trigava 3 hores, ara una hora i mitja, diguem-ne, no? Lo qual és objectiu, perquè m'ajuda a buscar, etcètera, sinó pensar una mica en el futur i deixar de pensar en l'alegria que li poden dar a 4 periodistes i a 3 científics, diguem-ne, no? Aquí hi ha temes de biotecnologia molt interessant, això que surtarà, diguem-ne, del rellevament, diguem-ne, determinats sistemes, situacions oncològiques amb un bon mapa del genoma. Vull dir, jo crec que hi ha temes com molt interessants sobre els quals s'hauria d'apostar. Vale. I respecte al tema de futur, jo crec que lo de Palantir és interessant, tot el tema aquest de la ciberseguretat, i l'altre tema que jo crec que és els centres de datos i l'energia i l'aigua, que és un tema que no es parla gens ni mica i que serà el tema també dels propers 3 anys.
0: Ok, em quedo amb tots, però energia és un tema interessantíssim que es parla poc i que parlarem en propers programes. Gràcies, Héctor. Fins la propera.
1: Gràcies a tu. Passeu un molt bon dia a tots.
0: Bé, i ara sí, arribem al final, però amb més preguntes que respostes. El que hem vist avui no és només una nova tecnologia, és un desajust profund entre la velocitat a la qual avança la intel·ligència artificial i la capacitat que tenen les institucions per encendre-la, regular-la i integrar-la. Potser el més inquietant no és que les màquines pensin millor, sinó que el poder de decisió que es desenvolupa, que es publica i que s'atura s'està concentrant en molt poques mans, sovint fora dels circuits democràtics tradicionals. I en aquest context, la gran qüestió no és si la IA substituirà llocs de treball, és si serem capaços de construir un model de societat que reparteixi els beneficis, protegeixi la cohesió i doni eines reals als territoris per adaptar-se. Perquè al final, com sempre, la tecnologia no és el problema. El problema és com la governem. Estàs escoltant El món és digital, el nostre programa setmanal sobre la innovació i la intel·ligència artificial i el seu impacte a la teva vida, al teu negoci i a la societat en general. Però si vols estar al dia cada dia, subscriu-te al nostre butlletí de notícies barcelonadot.com i cada dia rebràs el nostre butlletí que en 3 minuts et posarà al dia sobre la innovació i la intel·ligència artificial i el seu impacte a la teva vida, al teu negoci i a la societat en general. barcelonadot.com, el teu butlletí de notícies per estar al dia cada dia. I això ha estat tot per avui. Ja sabeu, el món és digital. Us espero aquí la propera setmana.
2: I això ha estat tot per avui a El món és digital.
3: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
2: hola@barcelonadot.com.
3: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.

0: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
1: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.2

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: La mejor música en Ràdio Montornès.

0: tindrem núvols més potents amb algun ruixat. Per tant, bàsicament, a l'Alt Pirineu o cap a l'Alt Empordà, però de moment ruixats molt més locals que dies enrere. En canvi, el dimarts, una altra vegada, el temps serà ben regirat. Al matí encara no, farà força sol. Però atenció, demà a la tarda i demà al vespre, gairebé acabarà plovent a tot arreu, amb ruixats i tempestes que en algun cas seran intenses, sobretot cap al prelitoral i la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Pérez, al control de so, i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Avui és dia gran per al Barça, que celebra el seu 29è títol de Lliga, i ho farà amb l'afició aquesta tarda, després de guanyar el Real Madrid ahir al Camp Nou per 2-0. Anna Freixa, bon dia.
3: Bon dia, serà en una rua que està prevista que comenci a les 5 de la tarda a l'Spotify Camp Nou i que recorri els carrers de la ciutat passant per Travessera de les Corts fins a Numància, baixant fins a Berlín. A Josep Tarradellas, a Berlín, hi haurà un dels 3 punts d'animació que estan planificats. Els altres dos seran a Balmes, amb Gran Via, i a Consell de Cent, amb Passeig de Gràcia, per on seguirà la rua amunt fins a Provença, on ja començarà el camí de tornada fins davant el Camp Nou, on acabarà. Un recorregut llarg que permetrà a l'afició veure l'autobús dels campions amb el títol. Una lliga que el Barça va certificar ahir, guanyant el Real Madrid per 2-0, amb gols de Rashford i Ferran Torres en el primer clàssic que es disputava al nou Camp Nou. És la primera vegada a la història que el Barça guanya la lliga en un clàssic davant el Real Madrid. Aquest és el segon títol de l'era Hansi Flick, que ahir va voler ser amb l'equip tot i la mort del seu pare.
1: Ahir jugadors i afició van celebrar el títol en diferents punts de la ciutat, Anna.
3: Amb canaletes en obres, alguns culers ho van celebrar a Plaça Catalunya. Ho van compartir alegria amb els jugadors Marc Casado i Alejandro Valde, que van aparèixer per sorpresa. Els efectes d'aquesta nit tan llarga es veien aquest matí en el rostre de molts aficionats que es dirigien cap a la feina. L'Anna Ruiz ha parlat amb alguns d'ells.
4: Sí, aquest ha estat un dilluns diferent. Plena de seguidors vestits amb la samarreta de l'equip, Barcelona ha arrencat la setmana amb rostres que exhibien alegria. Res a veure amb els posats resignats camí a la feina que defineixen l'inici de la setmana. És el que té guanyar l'etern rival, el Real Madrid, i apunta un títol de Lliga més a l'històric del Barça.
5: Pues muy feliz. Muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ver a todos los jugadores disfrutar y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
6: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casado i el Valdé, va ser brutal.
7: Pero lo ha seguido, sí, desde el principio hasta el fin. Ha sofrido, claro, ¿no? Pero somos vencedores y estoy muy feliz con la victoria del meu club.
4: Barcelona recupera de la ressaca de la victòria d'ahir diumenge i pren forces per a la rua d'aquesta tarda. La segona celebració col·lectiva en menys de 24 hores.
2: Notícies en xarxa.
1: Tenim novetat respecte del creuer Òmnius, que marxarà d'Espanya avui mateix, com a molt tard, a les 7 de la tarda, després d'haver estat durant un dia i mig fondejat en aigües de Tenerife. Posarà rumb cap als Països Baixos un cop ja els darrers passatgers hagin sigut evacuats les properes hores en una operació de màxima seguretat després del brot d'antivirus que ha fet 3 morts a bord. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, per cert, per compartir vol amb una de les persones mortes, ha donat negatiu a la primera prova que li han fet, i tots els passatgers, catalans i espanyols, que han començat a fer la quarantena un hospital militar de Madrid, segons el Ministeri de Sanitat, es troben bé. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. Finalment serà un avió i no dos el que traslladarà tots els passatgers que queden dins del buc i una part de la tripulació cap als Països Baixos, d'on és el vaixell. Són d'Austràlia, Nova Zelanda, el Regne Unit i nacionalitats molt variades als membres de la tripulació. Ho ha anunciat des de Tenerife la ministra de Sanitat, Mònica García.
9: Ahora mismo hay 54 personas en el buque, de las cuales van a desembarcar 22 y se quedarán 32 en el buque que partirán hacia Países Bajos. Y finalmente, para terminar el operativo, cuando el buque zarpe y el avión despegue, pues iniciaremos las labores de desinfección del puerto, tal y como los protocolos nos mandatan que serán llevadas a cabo por los expertos en esta materia.
8: El vaixell salparà com a molt tard a les 7 de la tarda i anirà als Països Baixos després d'haver carregat combustible durant el matí sense apropar-se a la dàrsena del port de Granadilla, de Tenerife.
1: Pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'altra dona hospitalitzada, en aquest cas a Alacant, per ser contactes de passatgers, han donat totes dues negatiu a la

0: primera PCR. Continuaran, això sí, ingressades fins que repeteixin la prova d'aquí a 7 dies, Maite.
1: El cap de Servei de Salut Internacional del Clínic és José Muñoz.
2: I és una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, una cada ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
1: Els 14 ciutadans espanyols que estan ingressats a Madrid a l'Hospital Militar es troben bé, segons la ministra, i durant el dia d'avui els sanitaris tindran els resultats de les PCR que els han fet. Estaran en habitacions aïllades fins al 17 de juny perquè la quarantena serà de 42 dies, tal com ha fixat l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut. Pel que fa a la resta de passatgers, dos d'ells han donat positiu un cop als seus països, un home a França, hospitalitzat, i un altre als Estats Units, on, a més, una tercera persona ha donat positiu, tot i que de forma lleu.
0: En el capítol de política internacional, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en la reunió del Consell d'Afers Exteriors de la UE. Jordi Casino, bon dia.
3: Bon dia, Marta. A la trobada que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu, mentre aquest no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto al foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
4: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto el fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto el fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
3: En la mateixa línia que Espanya, l'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, també dona suport a la negociació per l'obertura de l'estret d'Hormuz.
0: Pel que fa a l'activista i membre de la flotilla Global Summit, Saif Abu-Keshek presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país.
5: L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant d'un jutge. Abu-Keshek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i 6 sense beure, però diu que demà mateix té la intenció de tornar a la flotilla.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que podrien arribar a bon port abans d'acabar el curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos en una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. Mon Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Tots dos partits, Esquerra Republicana i el PSC, busquen una fórmula per controlar que les promeses del govern espanyol en infraestructures es compleixin. I tot apunta que seria una societat mercantil que no necessitaria l'aprovació del Congrés de Diputats. D'altra banda, avança una proposta de mobilitat dels republicans. Es tracta de fer una línia de tren orbital, en diuen, que uniria Mataró i Vilanova i la Geltrú pel Vallès. Costaria entre 4.000 i 5.000 milions d'euros que hauria de portar el govern espanyol. El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, ha dit que s'aniria fent de mica en mica perquè ja existeixen molts trams fets.
8: Amb decisions molt quirúrgiques es pot anar construint d'una forma clara i el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent, que la mobilitat en aquest país ha de passar, ha de deixar de ser centralista i ha de ser en xarxa.
7: La portaveu socialista Lluïsa Moret no descarta que després es celebri una reunió bilateral entre Generalitat i Estat per afirmar l'acord del tren orbital, per exemple.
9: O acabin doncs, també ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
7: Pel que fa a Trapero, Esquerra insisteix que ha de plegar, però no ho condiciona a aprovar els comptes.
0: Doncs justament el sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració de Mossos en una assemblea de docents. A més, exigeixen la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
5: USTEC ho considera una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els fets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, Salvador Illa i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
0: Mentrestant, les Generalitats i els Ajuntaments han signat un acord per tal de poder fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària anunciada el mes de març de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis. Rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i de l'antiguitat dels edificis. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
11: Confiem en vostès. Vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública. Vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-vos i invertir-vos de la forma i en el moment que creguin més adequat. No?
10: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
12: Anem a incidir directament aquí, en obres de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
13: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
10: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
0: No deixem les aules. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professió universitari, a les quals es va comprometre fa 3 anys en contra de la precarietat del personal docent investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català, per tal per l'envelliment progressiu de les plantilles i per l'elevada temporalitat del professorat. Lluís Mata.
14: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor, unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
15: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
14: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
16: Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
14: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
0: El govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis. De moment ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans focs. Canal Taronja Anoia, Sergi Lladó.
17: Els 14 eixos de confinament d'incendis són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a un altre. Els 14 eixos sumen més de 200.000 hectàrees, però perquè siguin operatius fent la contenció del foc caldria actuar en 34.000 d'aquestes hectàrees. Així ho ha explicat el govern aquest matí en una visita a Montserrat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
18: Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord, i afecten a unes 850.000 persones, d'acord, que serien les que també voldríem protegir. D'aquí actuem sobre 34.000 hectàrees forestals, d'acord? I tenim 5 trams de prioritaris, d'acord, que serien bàsicament a zones on hi ha molta massa forestal, on hi ha molta població.
17: Tot i que portarà anys completar tots els treballs, ja s'ha començat a fer actuacions en 5 d'aquests eixos que es consideren prioritaris. Són les zones Igualada-Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Perafita-Manresa, Girona-Celrà, Argentona-La Roca i Rasquera-Perelló.
0: La plantilla de la planta de Gurb de Leche Pascual s'ha manifestat aquest matí a les portes de la fàbrica. Ha estat en resposta a la venda de la factoria a Casa Tarradellas. Demanen que l'empresa s'assegui a negociar un procés col·lectiu. Aquesta, per la seva banda, manté les ofertes laborals de manera individual, però assegura que si no es pot resoldre per aquesta via, s'iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva. El 9FM, Guillem Rico.
19: La decisió ha estat pràcticament unànime. Bona part dels treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han concentrat aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que els genera la compra de la planta per part de Casa Taradellas i la reconversió a la producció de mozzarella. Andrés Rodríguez és treballador de Leche Pascual.
20: Lo que estamos pidiendo es que nos sentemos en una mesa a negociar. Jueves estuvimos en Barcelona con los abogados, un representante y un abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está recursos humanos para atenderlas, pero en sí no es lo que queremos, no queremos es negociar ya el mesa y ya está.
19: La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17, confiant que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Fiscalia i Advocacia de l'Estat mantenen les peticions de penes per als acusats en el cas Pujol.
5: Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 anys i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per a Mercè Gironès, la seva esposa, i 14 anys i 4 i mig per a Josep Pujol. Per a la resta de germans, l'advocacia de l'Estat no demanava pena, mentre que la Fiscalia reclama 8 anys de presó. Els advocats els demanen 5 i 2 anys de presó.
0: L'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 10 acusats en la peça número 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari a Sabadell l'any 2019.
5: El jutge conclou que hi ha 3 autors del delicte de falsedat documental. El portaveu de la nau, Antoni Sitges, el propietari, volíem dir, l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, i el president del Gremi de Constructors Comarcal i oncle de l'exalcalde Manuel Bustos, Melquíades Garrido. Aquest últim imposa 3 mesos de presó i una multa de 900 euros. Els dos primers, un mes i 16 dies de presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'alcaldia i ara directora territorial d'Educació, Montserrat Capdevila.
0: La Generalitat no tornarà a externalitzar la gestió de prestacions en programes d'extutelats, ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en la Comissió d'Investigació sobre l'anterior Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
5: Per aquesta raó, el 31 de desembre, quan expiri la concessió actual, no es tornarà a licitar aquest servei. A partir de llavors, l'ajuda es calcularà de manera semiautomàtica, amb dades administratives i l'acompanyament socioeducatiu a joves extutelats es faran amb personal propi de la Conselleria. A més, a partir d'ara es faran creuament mensuals de dades en relació amb les persones que reben una prestació i comencen a treballar per tal d'ajustar-la.
0: I la Comissió Nacional del Mercat de Valors sanciona l'exfutbolista Gerard Piqué i l'empresari José Elías amb 200.000 euros i 100.000 euros, respectivament, per operar en borsa amb informació privilegiada.
5: Uns fets que haurien passat el 2021 en l'inici de converses sobre l'oferta de compra d'una companyia sobre una altra. En concret, la sanció a Elías és per a abús del mercat per la comunicació il·lícita a Gerard Piqué d'informació privilegiada, mentre que en el cas de l'exfutbolista és per la compra d'accions, tenint prèviament informació també privilegiada i havent-ne obtingut benefici econòmic.
0: És moment per a la cultura. Arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe. Durant 2 dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a 2 exposicions al Palau de Victòria Eugènia, a Montjuïc, que es podran veure fins al mes de juliol. David Navarro, bon dia.
21: Bon dia. Els EUMIES Awards Days és una de les trobades clau de l'arquitectura europea. Les jornades tenen el seu epicentre en l'entrega de premis d'aquest dimarts. 2 estudis, un de belga i un altre d'eslovac, rebran els reconeixements al pavelló Mies van der Rohe. A més, com ha explicat la directora de la fundació que porta el nom de l'arquitecte, Anna Ramos, es faran conferències centrades en la reutilització i la transformació.
22: És la festa de l'arquitectura europea, és a dir, tenim representants de 41 països d'Europa, que són els que participen en aquests premis, no només els estats membres, que venen aquí a debatre, a escoltar, a compartir, a ajudar-nos a fer evolucionar la disciplina cap a una arquitectura que estigui al servei de la societat, que és el que ara l'arquitectura europea està plantejant.
21: El pavelló de Victòria Eugènia acull també dues exposicions que s'allargaran fins al 5 de juliol. IUMIES Awards 2026, amb maquetes de més de 400 obres nominades als premis, i Què és això?, exposant la col·lecció de la Fundació Mies van der Rohe, cobra al públic els arxius de la institució.
0: I en marxa dues setmanes intenses de Tàrraco Viva, el Festival de Reconstrucció Històrico Romana, enceta avui la 28a edició, preguntant-se per què Roma. La reflexió marca la temàtica de mig miler d'actes fins a la cloenda prevista pel 24 de maig. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
1: El Festival Romà de Tarragona presenta una edició de reflexió sobre quina funció té la història, sobre si veritablement serveix per evitar que es repeteixin errors o episodis foscos, com alguns del present, però també es vol explicar en aquestes dues setmanes quin valor té precisament un certamen com Tàrraco Viva. La rellevància d'això, segons el seu director Magí Sarigol, és que cadascú pot fer la seva pròpia reflexió.
2: I reflexionar sobre el que estem fent. És a dir, en realitat la pregunta per què Roma és per què la història, és a dir, si la història serveix per alguna cosa. I l'última pregunta d'aquesta gran pregunta que es fa per què Roma és per què el festival, és a dir, per què fem el festival.
1: Aquest dilluns l'audiovisual romà arriba al Centre Cultural de l'Antic Ajuntament i Tàrraco Viva, que proposa amb dos caps de setmana forts, el primer el següent amb el Moll de Costa com a epicentre i el darrer a l'entorn del Camp de Mart.
0: I més enllà de la victòria del Barça a la Lliga, tenim més informació esportiva. Saludem de nou Anna Freixa. Bon dia, Anna. L'Espanyol fa oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club.
4: Bon dia, sí. L'arribada del gadità al club suposa un reforç important per a l'estructura esportiva. L'avala l'èxit aconseguit amb la creació del projecte del Sevilla, que va ajudar el conjunt sevillà a sumar 11 títols. També ha passat per Roma i Aston Villa. En futbol, aquest vespre el Girona tanca la jornada al camp del Rayo Vallecano. A partir de les 9 del vespre, els gironins els separa un únic punt de la zona de descens que marca ara l'Alavés. I necessiten puntuar. Mitchell és el tècnic gironí.
23: Donar-lo tot, naturalitat, toca pensar en nosaltres, en detalls, reconèixer que hem de millorar, fer en petits detalls, i no més. Preocupació, sí, responsabilitat, tota, treball a full.
4: En bàsquet, l'Espart Girona no podrà continuar lluitant pel títol a la Lliga Femenina Endesa. Es quedava a semifinals després d'empatar 73 amb el València Bàsquet en el partit de tornada. Les valencianes van fer bo un únic punt d'avantatge que havien aconseguit a l'anada. La final serà València, casa de Montsaragossa. Roberto Iñiguez, tècnic gironí, ho valorava així.
24: Mi emoció és d'estar contento. Realmente estoy contento. Las jugadoras no lo entienden, pero yo estoy muy contento. Creo que hemos dado mucho más de lo que podíamos dar, hemos luchado, hemos llevado el partido al límite con un equipo que ahora Rubén me decía mucho mérito y con 12 jugadoras y con momentos estelares de Fievich y de Aguafán tirando de, bueno, pues de talento, ¿no? De talento, bueno.
4: El Lima Horta, que estava disputant el play-off de Centre Lliga Femenina Endesa, va caure a quarts de final després de perdre de 30 punts al partit de tornada contra Unicaja Mijas. Només tenia 5 punts d'avantatge de l'anada i queda fora del play-off. I pel que fa als hoquei, a l'hoquei patins, el Barça va perdre la final de la Champions. Feia 8 anys que no disputava una final de la Lliga de Campions. Ahir tenia l'oportunitat d'aconseguir el seu títol número 23 en aquesta competició, però el Porto li va impedir. Els portuguesos van imposar-se per 3-1.
0: Déu-n'hi-do, Anna Freixa, cap de setmana intens pel que fa a la informació esportiva. Moltes gràcies. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
25: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
6: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
26: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La Generalitat i els ajuntaments signen un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 5 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis que rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i l'antiguitat dels edificis. Escoltem el president Salvador Illa.
2: Confiem en vostès, vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública, vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat, no?
1: I Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en una reunió del Consell d'Afers Exteriors.
3: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto el fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto el fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
1: Per cert, que l'activista i membre de la flotilla Saif Abu-Keshek presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país. L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant del jutge. Abu-Keshek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i sí sense beure, però demà mateix té intenció de tornar a la flotilla. I Fiscalia i Advocacia de l'Estat mantenen les peticions de penes per als acusats del cas Pujol. Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 anys i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per Mercè Gironès, la seva exesposa, i 14 anys i 4 anys i mig per Josep Pujol. I la Generalitat no tornarà a externalitzar la gestió de les prestacions en programes d'extutelats. Ho ha anunciat avui la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en la comissió d'investigació sobre l'anterior Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Per aquesta raó, el 31 de desembre, quan expiri la concessió actual, no es tornarà a licitar aquest servei. A partir de llavors, l'ajuda es calcularà de manera semiautomàtica amb dades administratives i d'acompanyament socioeducatiu.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Comença a hores d'ara una gran rua de celebració del títol de Lliga amb l'afició del Futbol Club Barcelona, que recorrerà la ciutat des d'ara, a partir de l'Spotify Camp Nou, i passarà pel centre per acabar el recorregut al nou estadi. Una Lliga, la 29a, que han guanyat i han aconseguit per primer cop jugant contra el Real Madrid. Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que es podrien aprovar abans d'acabar aquest curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos a una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. El portaveu republicà és Isaac Albert.
2: Amb decisions molt quirúrgiques es pot anar construint d'una forma clara, i el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent, que la mobilitat en aquest país ha de deixar de ser centralista i ha de ser en xarxa.
1: I el sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració dels Mossos d'Esquadra a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. USTEC ho considera, diu, una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els fets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, al president Salvador Illa i al director general de la policia, Josep Lluís Trapero. I l'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 10 acusats a la peça del número 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari a Sabadell l'any 2009. El jutge conclou que hi ha 3 autors de delictes de falsedat documental: el propietari de la nau, Antoni Sitges, l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, i el president del Gremi de Constructors Comarcal i oncle de l'exalcalde Manel Bustos, Melquiades Garrido. Aquest últim imposa 3 mesos de presó i una multa de 900 euros. Dels dos primers, un mes i 16 dies de presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'alcaldia i ara directora territorial d'Educació, Montserrat Capdevila. I el Teatre Nu estrena aquest dijous l'obra Àvia Trauré d'aquí, basada en el llibre i la promesa de l'escriptor de noia Joan Pinyol de rescatar la memòria del seu avi, Joan Colom, un republicà enterrat al Valle de los Caídos.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 33, un tercio.
3: ¿Es un programa musical?
2: No.
3: ¿Es un programa de libros?
2: Pues no.
3: ¿Es un programa de cine, de series?
2: Pues tampoco.
3: ¿Entonces qué es?
2: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
3: ¿Y bien?
2: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornés.
4: Radio Montornés, 24 horas amb tu.

0: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes de nou a La Intersecció. Estrenem setmana. Espero que el cap de setmana hagi anat molt bé i que tingueu ganes de compartir una nova hora amb nosaltres aquí a Ràdio Montornès, amb informació, divulgació i entreteniment fins les 6 en punt de la tarda. Com sempre, ens podeu escoltar en 91.2 de l'FM, a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i també al canal de la tele, així que no hi ha cap excusa per no hi connectar-vos al que a l'actualitat del nostre poble i passar una molt bona tarda aquí junts i juntes. A mi també amb el Sergi, que tinc a la part tècnica. Molt bona tarda, Sergi.
2: Bona tarda, Mireia.
1: Què tal? Com ha anat el cap de setmana?
2: Bé, bé, força intens. No hem pogut descansar gaire, però bueno, ha estat bé, hem aprofitat al màxim.
1: Molt bé, és que hi ha caps de setmana per tot, eh?
2: Sí, sí, sí. Què tal el teu? Anaves a una exposició.
1: Una exposició immersiva sobre Pompeia, que vaig haver de córrer perquè arribava tard, però bé, molt xula. Molta experiència d'aquesta mulleres de realitat virtual, que està guai. Jo vaig fer una molt semblant. Hi ha com diverses opcions. Una que és tu estàs assegut i llavors ja com que la pel·lícula et porta, no?, allà on en 3D, pots mirar baix, al voltant, bueno, és 360. Però després també hi ha una altra part en la que tu has d'estar caminant amb la realitat virtual. Llavors aquesta és com una miqueta més interactiva.
2: Bueno.
1: I ha estat xulo. Sí, bueno. Sí, la veritat és que ara fan coses molt guais.
2: Això és l'important, que t'ho hagis passat bé, no? Així sí. Que la recomanes aquesta, oi?
1: Aquesta està xula. Si us agrada Pompeia, si sou ultra mega fans, potser si us queda una miqueta curta, però si voleu conèixer la història i us crida l'atenció tot aquest tema de la immersió, doncs està molt guai. I podeu anar, crec que fins al juny, així que, o sigui, maig i juny, que encara està, disponible,
2: temps.
1: I a Montjuïc, que és que hi ha les vistes convidant a anar-hi. La veritat, sempre és un goig. A no ser que us mulleu, perquè jo vaig sortir d'allà i després em vaig acabar bastant mulladeta, eh? I aquest cap de setmana, el dissabte, ens ha agafat pràcticament a tota Catalunya,
2: sí, sí.
1: Por ahí, i ens hem mullat. M'he comprat un paraigües i tot, fixa't com estava la cosa.
2: Sí, d'emergència, no?
1: Sí, sí, sí, sí, és que ja era massa. Bueno, i aquesta setmana avui ens fa sol, però que ningú es relaxi, eh? Que almenys el meu mòbil diu que demà, dimecres i dijous, plourà. Veurem si és veritat o no és veritat. Bueno, doncs allà ho anirem explicant totes les tardes aquí a La Intersecció amb vosaltres. Avui anem a centrar-nos en aquesta nova setmana i concretament avui dia 11 de maig. Avui començarem parlant de l'aniversari de la planta de Coca-Cola que tenim a Montornès, entre Montornès i Martorelles, perquè ha celebrat 20 anys de funcionament. Es diu ràpid, però a dia d'avui s'ha convertit en una de les grans referents d'Europa i fa un parell de dies va celebrar un acte obert per celebrar precisament aquests 20 anys de funcionament. Ràdio Montornès hi va poder anar i avui ja explicarem quines són algunes de les de reptes a futur que té entre mans aquesta planta de la Coca-Cola, quants treballadors hi ha més o menys, el número d'ampolles que surten a l'any, que ja us podeu imaginar que són unes quantes, bé, informació d'aquesta curiosa que de ben segur que, tot i que no sigui això algú que us cridi molt l'atenció, segur que ho voleu saber. I després tindrem molts convidats aquesta tarda que passaran per aquí, per La Intersecció. Primer convidat el Sergi López, que és l'autor del mural que tenim nou a la rotonda arribant a Montornès Nord, aquella rotonda on tothom, la rotonda de la Mútua, perquè ens entenguem, i hem de passar tot el vial. Doncs allà, des d'allà fa gairebé un meset, tenim un mural nou, que és impossible que no l'hagueu vist si heu passat, perquè és vermell i crida així com molt l'atenció. I posa Montornès i hi ha elements que ens recorden el nostre poble, com el castell, el bou, els diables, i clar, nosaltres ens hem quedat, què és això? Qui ho ha fet? Per què? Què hi ha darrere? Doncs avui respondrem a totes aquestes preguntes amb el seu autor, que a més també és veí d'aquí de Montornès, en Sergi López. I després parlarem d'un esdeveniment que es farà aquesta setmana, ja dissabte, dintre dels pressupostos participatius Cosmos. Es tracta de l'activitat Perifèriques i ha canviat de nom. Al principi, quan es va presentar a l'assemblea, tenia un altre, però la idea es manté. I és un col·loqui i un espectacle drac amb artistes de Montornès i del voltant, artistes de la perifèria de Barcelona. Avui, per parlar-ne i perquè ens presenti en tot detall aquesta proposta, tindrem a l'Ainhoa Punzano, que és una de les joves impulsores de l'activitat, i també a veure com porten els nervis i els preparatius d'aquí a dissabte. I acabarem amb una batalla musical, com tots els dilluns, per repassar les novetats musicals de la setmana en forma d'enfrontament, de batalla. En José Luis Cano, el nostre company, i jo hem portat dues cançons cadascú, i serà el Sergi, el nostre tècnic, qui decideixi qui s'emporta el punt, que avui anem empatats de 9-9.
2: No és una cosa força molt apretada, i sí. a veure quines propostes.
1: La setmana passada va guanyar en José Luis.
2: Exacte.
1: Així que avui a veure qui que surt guanyador.
2: Estàs confiada o no de les teves propostes?
1: Uf, doncs m'ha costat moltíssim, eh? He de dir que aquesta setmana també se m'ha fet dura per triar les dies, però al final crec que el que he triat està força bé. Sí, m'agrada.
2: Doncs ho veurem al final, oi?
1: Al final serà el Sergi qui decideix, i vosaltres a casa vostra també podeu votar i qui penseu que ha triat el millor del millor. Bé, això serà d'aquí una estoneta abans, però anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que s'ha iniciat una campanya informativa perquè la gent gran revisi la validesa del seu DNI. I és que si es volen inscriure a les activitats als casals de la gent gran, el necessiten vigent. El calendari d'inscripcions per les activitats i cursos està dividit en dos períodes. El primer tindrà lloc al juny i el segon al setembre. Per saber si cal renovar el carnet, cal fixar-se en la data que apareix a l'apartat Vàlid Fins del carnet actual. Només tenen data de caducitat els carnets que la duen escrita, és a dir, que aquelles persones que disposin del model de carnet de color verd on no figura cap data de caducitat no han de fer cap tràmit, ja que aquest model és d'emissió indefinida i no caduca. La renovació s'ha de gestionar presencialment a les oficines d'atenció ciutadana, demanant hora prèviament a través de l'enllaç montornès.cat/cita-prèvia. Cal portar el carnet caducat i el DNI original per facilitar la gestió. Si has obert el termini de preinscripcions per al proper curs de la Llar d'Infants Pública al Lledoner. L'oferta de places disponibles per al curs vinent és de 44, dividides entre els 0, els 1 i 2 anys. En conjunt, la llar té capacitat per 82 infants d'entre 16 setmanes i 2 anys. Pel proper curs ja en té 6 reservades per a infants amb necessitats específiques. La formalització de les inscripcions es pot fer de forma preferentment telemàtica a través del web municipal montornès.cat. El centre ofereix servei de menjador, amb cuina pròpia i productes ecològics i de proximitat, així com servei d'acollida de matí i de tarda. Dimecres tindrà lloc una nova trobada del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. La reunió serà a les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'Ajuntament. Aquesta serà la segona sessió d'aquest curs i està oberta al veïnat, als centres educatius i al teixit associatiu. Està previst que durant el Consell s'abordin temes com la campanya d'acollida d'infants saharauis Vacances en Pau, la convocatòria de beques joves per estades solidàries i els projectes del Fons Català de Cooperació susceptibles de suport al conveni del 2026. I amb l'última cosa amb la que us heu de quedar és que aquest divendres l'escriptora Tina Vallès visitarà la tertúlia infantil de la Biblioteca Rosa Leveroni. Serà la darrera sessió del curs per parlar sobre el seu llibre Els pòstits del senyor No hi soc. La sessió començarà a 6:15 de la tarda i s'adreça a infants a partir de tercer de primària. Hi poden assistir tant els que han seguit la resta de tertúlies del curs com els que no. A la biblioteca podeu agafar el llibre en préstec. L'activitat és gratuïta i requereix d'inscripció prèvia al web entrades.montornès.cat. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. La planta de Coca-Cola a Can Fenosa ha celebrat 20 anys i ho ha fet amb un acte obert a tota la ciutadania al centre polivalent La Vinya de Martorelles i que ha comptat amb l'actuació del McLaren. Actualment, la planta, situada entre Martorelles i Montornès, dona feina a més de 400 treballadors i treballadores, la gran part de municipis del voltant. El seu director, Manel Mogollón, ha destacat el paper que ha tingut aquesta planta a l'hora de desenvolupar nous productes que després s'han exportat a la resta del món.
3: Si parlem de les sis més grans de tota Europa, però jo destacaria més que està considerat com un hub digital, al final, que hi ha dues fàbriques a tota Europa que estan considerades com a tal, i hem sigut pioners en el llançament de nous productes, d'innovacions, que sempre es té en compte a Barcelona quan hem tingut que llançar alguna cosa nova, no? I poso d'exemples el tema de l'eliminació del plàstic de les llaunes, doncs tota la màquina nova que es va dissenyar aquí, juntament amb el proveïdor, i quan ja la van tenir validada la vam exportar a la resta de plantes. També el tema del tap adherit a l'ampolla, el famós tap que es queda enganxat a l'ampolla, es va dissenyar aquí juntament amb el proveïdor. I bueno, això posa en valor i la rellevància que té la fàbrica de Coca-Cola aquesta d'aquí de Martorelles Montornès amb tot el sistema Coca-Cola.
1: L'estratègia de futur de l'empresa està focalitzada a la sostenibilitat, concretament a la reutilització de l'aigua. De fet, segons ha declarat Mogollón, estan construint una planta que permetrà l'estalvi de 80.000 metres cúbics cada any.
3: L'estratègia de l'empresa està molt clara en temes de sostenibilitat, en temes de digitalització. Des de l'any 2002 s'han invertit més de 73 milions i tot en mantenir l'avantguarda a tot aquest sistema. La nostra estratègia en sostenibilitat és molt clara. En tota l'escassetat d'aigua que hem tingut hem invertit molt i continuarem invertint en el tema d'un bon ús de l'aigua. Jo crec que són les línies estratègiques de cara al futur. Som pilots en el llançament de noves tecnologies. Vam implantar una planta pilot per reutilitzar tot l'aigua del procés de neteja que fem, que és un volum important. Pues aquesta planta pilot que la van fer juntament amb Coca-Cola, amb Companyia Coca-Cola i la Universitat de Barcelona ha tingut bon resultat i ja estem dissenyant la planta industrial. Això suposarà més de 80.000 metres cúbics d'aigua estalviades a l'any. Llavors, està clar que és el focus que hem de posar i estem plantejant i dissenyant la planta industrial per aquest any, principis de l'any que ve.
1: José Montero, alcalde de Montornès, en declaracions als mitjans de comunicació, ha parlat de les col·laboracions que durant aquests anys s'han fet amb l'empresa i de l'impacte econòmic que té per al territori.
4: Va representar, a partir de la col·laboració amb els municipis, la inserció laboral de moltes persones que en aquell moment era un moment de molta incertesa, de certa crisi d'accés a l'ocupació, i vam poder trobar aquesta col·laboració que partia d'una formació que impartíem als ajuntaments, i amb aquest acord començaven a treballar a la planta. Moltes d'aquestes persones són avui la plantilla que forma part d'aquest projecte, per tant ha tingut impacte econòmic, impacte també amb l'ocupació i la generació d'oportunitats per a la ciutadania, però també especialment una col·laboració amb l'activitat social i cultural del municipi, no? Des de principi també vam signar convenis de col·laboració amb la Festa Major, d'oferiment de productes per a les nostres entitats. Per tant, l'arrelament que hem consolidat durant aquests anys és fabulós pel territori, i al final, en general, una marca tan important ens posa en el mapa, tant a Martorelles com a Montornès, en el teixit industrial del país, no?
1: L'alcalde de Martorelles, Marc Candela, també ha remarcat la implicació que té Coca-Cola amb el territori.
5: Però Coca-Cola és una empresa, doncs, que s'ha arrelat al territori, que s'ha implantat, així com ho fa, en el seu moment ho feia Esteve i ara Toua, i altres petites empreses. No volem empreses que venen i que van, i per tant aquest és el model que volem. Volem petita, mitjana i, si cal, gran empresa, però arrelada al territori, que s'impliqui no només amb les bones condicions laborals, amb una bona gestió de la seva relació amb l'entorn i amb el clima, sinó també amb la xarxa social que l'envolta.
1: Com a dada pel que fa a la producció, cada any la planta de Coca-Cola a Can Fenosa distribueix 2.600 milions d'ampolles de vidre.
6: No sabemos ir poco a poco, nos volvemos locos y cuando nos vemos...
1: I de seguida anirem amb més informació amb el primer convidat de la tarda d'avui, però abans anem amb una mica de música, una batxata novetat de la setmana, i és col·laboració entre Abraham Mateo i Lakra, esperem que es digui així, que es diu Último Baile.

0: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
1: I ara anem a parlar d'art, concretament d'un projecte que ens va sorprendre trobar-nos pel poble, i és el mural que tenim a la rotonda arribant a Montornès, no? La rotonda de la Mútua, com tothom coneix aquí al poble. I és un nou mural que ha fet un veí de Montornès, que avui tenim amb nosaltres, el Sergi López. Molt bona tarda, Sergi.
2: Molt bona tarda.
1: Moltes gràcies per haver vingut avui a la ràdio a explicar-nos aquest mural, perquè fa unes setmanes que el tenim, i per tu no estàs sorpresa, òbviament, però per la resta de la gent sí. No sé si tu també t'has donat com aquesta sensació.
2: Sí, sí, la veritat és que hi ha gent que em parla bastant i m'està felicitant.
1: Això és molt bo.
2: Sí, perquè va ser, clar, 3 dies, i a més la gent, com era Setmana Santa, marxava i va tornar i el
1: sorpresa.
2: Va trobar allà, sí, amb el mural, no?
1: Que xulo. Clar, Sergi, explica'ns com, d'on ha vingut aquesta idea, d'on ha sorgit, entenc que ha estat una proposta, no?, que t'ha arribat, i com ha estat tot aquest procés creatiu?
2: Vale, doncs mira, la proposta m'ho va fer un company de Gegants de Montornès, que es diu Jordi Delgado, que també treballa per l'Ajuntament, i em va deixar caure que aquell mural no li agradava massa.
1: Ja estava, és veritat que ja, tenia molts anys el mural,
2: sí,
1: que hi havia.
2: Sí, tenia molts anys, estava una mica passadet ja de moda, i volia fer una cosa més actual, més distinta. I, bueno, em va donar alguna idea,
1: sí,
2: i a través d'aquesta idea doncs vam desenvolupar aquest mural. Vaig fer 3 o 4 esbossos i ens vam quedar amb aquest final.
1: Com és per tu, perquè no et dediques a la teva vida a això, és a dir, ojalà fos la teva feina, no? Però no ho és, que demanin a tu, que hagin pensat en tu per fer un projecte així? Com tu vas prendre?
2: No, bé, de fet ja estic acostumat a que la gent em faci algun... No, aquestes propostes, no? De pintar les persianes i així, no? Perquè jo ja porto molts anys, no?, pintant, des de que tenia 16 anys, i hi ha gent que ja em coneixia, i he pintat algunes persianes, i ell les ha vist, en Jordi va veure aquestes persianes, a més el meu perfil d'Instagram.
1: Sí, com es diu? Que això és important,
2: sí,
1: per si hi ha algú que vulgui veure altres treballs,
2: vale,
1: teus.
2: Dave, _, uno, però amb lletres.
1: Sí.
2: I ja està.
1: És aquest. Com el teu,
2: sí,
1: nom,
2: sí,
1: artístic.
2: Sí, a l'Instagram.
1: Genial. Quines altres obres, per tant, podem veure, perquè dius que has pintat persianes i així?
2: Sí.
1: Hi ha alguna cosa aquí pel poble que podem també veure?
2: Sí, aquí al poble, doncs, la persiana aquesta de Blondie Perruquers, que està en el meu barri també, a Montornès Nord. El que va ser el Marcelino...
1: Sí.
2: Marcelino i Julia, que bueno, ara actualment és Comedian, i alguna també que hi ha per aquí, pel centre.
1: Molt bé, déu-n'hi-do. O sigui que hi ha una mica d'art teu repartit per tot el poble.
2: Sí, i vaig fer un mural bastant gran també, una façana d'un edifici, que va ser a la Seu d'Urgell, que
1: sí?
2: Va ser un poblet que es deia Estamariu. Sí. I la veritat és que va ser bastant gran, van ser 3 dies. El que passa és que vaig estar treballant amb un company també.
1: Ah, perquè si era molt gran...
2: Sí, era molt gran.
1: Déu-n'hi-do, sí, que també has deixat com la teva petjada, no només a Montornès, a altres pobles.
2: Ah, sí,
1: també.
2: Exacte, també pinto a Barcelona, de tant en tant.
1: Molt guai.
2: A la Llagosta, a Santa Perpètua, sí...
1: Tornem un moment al mural,
2: sí,
1: perquè
2: sí.
1: Aquí a la ràdio no el podem veure,
2: vale,
1: podem parlar, però clar, a mi m'agradaria que ens el descriguessis, no? Quins elements hi ha que podem veure, i els colors, perquè sobretot d'aquell vermell,
2: sí,
1: que es veu com molt de lluny. Per què? Perquè era aquesta la intenció? Fes que es vegi bé, o té una altra intenció més, no sé, poètica?
2: No. realment tenia que ser alguna cosa referent al poble, vale? O sigui, hi ha diverses figures, no? Com són els gegants, el bou, els diables, el castell de Sant Miquel, el Pinyes Velles,
1: sí,
2: la Henkel, també, i també algun edifici d'allà de Montornès Nord. Vale. I, bueno, els colors, pues, va ser una mica escollit entre... el que em proposaven, eh? O sigui, no va ser cosa meva només. I són colors que, bueno, que van agradar. És allò que fas l'esbós, proves aquests tons, no? I jo pensava això, no? O sigui, les lletres d'un color i al fons que sigués els mateixos dibuixos, però amb un gris, per destacar les lletres.
1: Sí, sí.
2: O sigui, que d'aquesta manera tu podies mirar les lletres o veure les figures que hi ha dins de les lletres. O sigui, t'has de fixar per veure què posa Montornès.
1: Clar, clar. Sí, sí, que el de passar amb el cotxe i ja està no val. Per veure tots els detalls, qui? Una de passar caminant...
2: Sí, jo crec que és millor.
1: Sí. I fixar-se. Uh-huh. Que guai. I com definiries el teu estil, Sergi, dintre de que estem parlant, no, de grafitis, d'arts urbans, sí, de pintar...
2: Vale, jo intento fer realisme. Hi ha gent que se li dona bastant millor, però jo crec que no vaig mal encaminat.
1: Uh-huh.
2: El que passa és que, bueno, l'estil d'aquest mural no és tan, tan realista, no? Perquè, clar, són pocs colors i així, i res, això.
1: Bueno, és que l'heu de veure.
2: O sigui, no és ben bé el meu estil, però em vaig adaptar, saps el que vull dir?
1: Bueno, suposo que els encàrrecs també té una mica això,
2: sí,
1: no?
2: Sí, exacte.
1: Hi ha una cosa és quan tu tens llibertat total...
2: Sí,
1: que...
2: a mi m'agrada fer... o sigui, jo... El realisme m'agrada més fer-ho amb més colors, per donar-li una mica més de realitat.
1: Clar.
2: Però, bueno, també en blanc i negre tampoc està malament.
1: No, no, jo... Bueno, és que al veure així vermell et dic que crida l'atenció moltíssim i...
2: I el groc, no?
1: Sí, clar, com aquests contrastos, no?
2: Sí.
1: Que et fan que sí o sí, quan passis per allà, diguis... Aquí una cosa ha canviat.
2: Sí, sí que es nota, sí.
1: Esperem que duri molts anys aquest mural.
2: Jo també.
1: Igual que el que teníem abans.
2: Sí.
1: I, Sergi, em comentaves que ho portes des dels 16 anys pintant.
2: Sí.
1: I com et va venir així el hobby?
2: Sempre de petit m'ha agradat molt dibuixar. O sigui, jo tenia els meus germans que jugàvem als soldaditos i jo em posava a dibuixar i passava hores i hores dibuixant el que sigui. O sigui, també dibuixava manga, no?, que feia... sobretot el Dragon Ball, que m'encantava i bueno, i això.
1: Però de passar d'aquí a les parets va haver un moment, sí, que vas dir jo,
2: sí,
1: vull
2: això
1: més.
2: Va ser una època, o sigui, ja cap al 98 o així, va haver-hi gent que començava a pintar també pel meu poble, que és Canovelles, així gent com el Roe, el Lanten, el Poseidon, i gent que pintava superbé, i a mi m'encantava, no? I jo, doncs, passava per el riu Congost i mirava els murs que pintaven ells i, bueno, i em va arribar el gusanillo, no? Allò que vols provar.
1: Sí.
2: I la veritat és que m'encanta l'esprai més que el pinzell. Sí.
1: I recordes alguna feina que hagis fet o el primer treball, no sé, algo que guardis amb carinyo, que diguis, mira, aquella obra...
2: Alguna coseta, sí. Alguna persiana allà a Canovelles, sí. Molt cutre, van ser lletres només, però el meu primer treball, clar, fa gràcia, no? Tan petit i ja fent un encàrrec.
1: Clar. I creus que a dia d'avui se li dona més valors? Perquè a vegades, no, sobretot el que estan fets amb esprai, tendim a pensar, ai, són pintades, o són tal, no? A veure, també jo crec que distingeix molt el que és un acte vandàlic, ojo, del que és un mural, o no, o una persiana, però, no sé, jo crec que hi ha hagut com una evolució, no sé,
2: sí,
1: tu, dintre del món que estàs ficat, com ho has viscut?
2: Sí, a veure, molts comencem així també, eh? O sigui, no t'he de mentir. Però sí, guixant alguna paret i així. El que passa és que després veus que tu vols... El que vols dir, bueno, el que dius tu, no? Vols evolucionar una miqueta i veus que és que només signar, saps?
1: Clar.
2: Jo vull fer una altra cosa, no? I sí, sí, segueixes amb les lletres i de les lletres, doncs, he passat, sí, al realisme.
1: Ja fa molts anys que estàs amb el realisme.
2: Bueno, sí, potser, jo què sé, 10, 12 anys.
1: I et formes o ets autodidacta?
2: Soc autodidacta, sí, sí, sí. El coneixement és de veure altra gent pintant i bueno, practicant també fent gorres a casa i així, provant coses. Perquè també pinta gorres.
1: Clar, Déu-n'hi-do. Això no ho tens a Instagram o sí, les gorres?
2: És un altre compte.
1: Ah, és que aquí ve artista complet, sí. Complet, eh? Molt bé, doncs avui recordem que estem parlant amb Mercè Gilovit perquè és qui ens ha pintat el veí, el mural que tenim aquí a Montornès. Té nom? No n'hem parlat, però no, té nom el mural o no? No l'hem batejat.
2: No l'hi he posat. Si voleu, no sé, si teniu alguna idea...
1: Li podem deixar al seu compte d'Instagram i enviar-li un missatge que era dave-1, no?
2: Sí, amb lletres.
1: Perfecte, allà podem veure totes les obres. Doncs Sergi, no sé si vols dir alguna cosa més...
2: No cal.
1: Convidar tothom a que passi a veure aquest mural, recordem a la rotonda arribant a Montornès Nord, i a parar-nos a veure si som capaços de veure el que deies, les lletres i tots els elements que hi apareixen. Moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació, Sergi, que vagi molt bé.
2: Molt bé.
1: Doncs amb aquesta descoberta, per qui no l'hagi vist, ens quedem i anem amb una mica més de música abans de passar amb la nostra següent convidada d'aquesta tarda. Ens anirem a parlar dels pressupostos participatius Cosmos i de la propera activitat Perifèriques aquest dissabte. Abans anem a escoltar el més nou de Lara Love You, titulat Alguien ha boicoteado el ponche.

0: La intersecció amb Mireia Toledo.
1: I avui anem a parlar de la propera activitat dels pressupostos participatius Cosmos, Perifèriques, i per fer-ho tenim una de les joves impulsores, a la Ainhoa Ponzano. Molt bona tarda, Ainhoa.
2: Bona tarda.
1: Benvinguda a Ràdio Montornès. Com van aquests nervis i els preparatius per dissabte?
2: Bueno, estem encara amb els últims preparatius d'última hora, però molt bé, molt il·lusionada que es pugui fer aquesta proposta al poble.
1: La veritat és que és molt novedosa aquí a Montornès. Què us va portar a vosaltres, perquè avui tenim l'Ainhoa, però hi ha un grup, no, darrere, sí, d'aquesta idea, que us va portar a dir, va, anem a veure si podem fer aquesta actitud al poble, és a dir, presentar-lo als pressupostos.
2: Bé, bueno, el grup som jo, l'Anna i el Dani, i els tres som molt fans de Drag Race, que és un concurs que fan a 3Media, que és bàsicament un, com un reality, com Masterchef.

0: tirar. I la nostra sorpresa va ser quan el van portar al Cosmos i va sortir com la segona proposta més votada. Llavors va ser com, vale, hi ha gent que això també li interessa, ho anem a dur a terme i a tope amb la proposta.
1: Clar, perquè ja no era només aquest dubte, no, o sigui, que sortís, sinó que a més amb tants vots, no?
0: Sí.
1: Encara creio que és un tema, no diria tabú, però bueno, com que hi ha molta gent que li té una mica de reticència.
0: Jo crec que sí. O sigui, potser no tant amb la gent jove, però amb gent més adulta potser sí que és un tema més tabú. Llavors, també és una idea de proposar, o sigui, que també vingui gent de totes les edats i amb el col·loqui que fem, doncs potser és com sentir més a prop aquest moviment i que coneguin a gent potser és com treure aquests neguits o...
1: Sí, uns prejudicis.
0: Prejudicis,
1: no, que potser
0: sí, que poden tenir. Jo crec que és una bona idea.
1: L'activitat es diu Perifèriques. Mm. Per què aquest nom?
0: Vale. Bueno, el títol inicial era Xantei et quedes, perquè és una de les frases que diuen al concurs, però, bueno, vam estar molta estona decidint canviar-ho perquè volíem com treure aquesta idea i va sorgir Perifèriques perquè realment és com... perquè, o sigui, el show és a la perifèria, són drags que no són de Barcelona, sinó que són del Vallès, llavors, bueno, va sorgir això i es diu Perifèriques travestis de poble. Llavors, bueno, aquest és el motiu del títol.
1: I, Ainhoa, des de la idea que vosaltres vau tenir, no?, amb l'Anna i el Dani, que us vau reunir, vam dir, va, anem a fer això, el que podrem veure el dissabte s'ha mantingut, s'ha evolucionat?
0: Sí, la veritat és que de la idea principal a el que es veurà dissabte s'ha mantingut molt, perquè sí que teníem molt clar que volíem fer primer un col·loqui amb que cadascú expliqués una mica la seva perspectiva amb el món drac. Ja hem trobat tres dracs que tenen perspectives diferents a l'hora d'actuar i també com a persona.
1: Vale.
0: Llavors... s'ha mantingut i després els shows també ho teníem molt clar, que volíem que cadascuna tingués com una estona per presentar el seu drac i que tothom ho disfrutés. Llavors sí que s'ha mantingut des de la idea inicial.
1: Molt guai. Quines són aquestes tres dracs que tindrem el dissabte, no ho hem dit al lloc, a l'Sputnik, i el col·loqui serà cap a les 6, no? I ja després serà l'espectacle.
0: Sí, i després doncs posarem una mica de música i karaoke per ja acabar de rodonir aquella
1: acabar
0: tarda.
1: Acabar la festa,
0: sí, sí.
1: En todo lo alto.
0: En todo lo alto.
1: Quines
0: doncs,
1: són?
0: Les tres dracs són la Gileta Antagonista, que és una drac d'aquí de Montornès, és la local, i bé, la vam conèixer a través d'un altre drac que és de Vilanova, que és la Blue Farm Balance, que també ve. I després tenim una drac de Granollers, que és la Clover Beach, que aquesta noia va participar a Drag Race Espanya. Llavors, al principi no sabíem si podíem contactar amb ella, era com, por favor, sent del Vallès i tal, i sí, hem aconseguit, bueno, que també vingués la Clover, ja ves, és com un punt més top.
1: Sí.
0: Però està guai perquè les tres són del Vallès, són d'aquí a prop, una és de Montornès, llavors és com... més gent de prop no podia ser.
1: Clar, això no ho sabíeu, que hi havia algun Montornès?
0: No, la vam conèixer a través de Blue Far Balance i sí, ens vam quedar com, uau, tu ets del poble, en sèrio? Sí, i molt guai.
1: Que xulo. I quina és la idea del col·loqui? Ja ho has dit, o sigui, parla una mica amb elles per treure tabús, però és lliure, hi haurà uns temes a tractar? Com ho heu plantejat?
0: Hem plantejat un petit guió amb temes també de... no només nostres, sinó també propostes d'elles, de les artistes. I normal, o sigui, és parlar sobre doncs, com van conèixer el drac, què pensen, per exemple, de que es digui que el drac és misògin, bueno, temes també que volen tractar elles, com per exemple, doncs, quins perills o riscos tenen per fer drac, i bueno, és... també és guai, perquè si dona temps, no sabem si dona temps, però també està guai que s'obri torn de paraula i qui vulgui preguntar. També la idea és que després del show, si elles es volen quedar, doncs que es quedin, que parlin amb la gent, que siguin com molt properes, llavors és com perquè s'apropi tot el que sigui possible al món drac aquí a Montornès.
1: Jo crec que és una oportunitat única perquè podem anar a Barcelona, podem anar a altres pobles, no veure aquests espectacles, però no tindrem un tracte tan proper amb els artistes, no? I
0: no.
1: Jo crec que és algo molt xulo. Hi ha alguna anècdota?

0: anècdota, perquè clar, vosaltres ja haureu parlat amb les tres dracs,
1: sí.
0: no? I alguna anècdota o alguna experiència d'elles que t'hagi cridat l'atenció, que digués, uau, això no m'ho esperava.
1: Mira, a mi em va cridar l'atenció un dia que vam anar a fer un vermut amb Blufar Balanç i Gilet, i que ens deien que totes les dracs són com... estan en el mateix nivell, per dir-lo d'una manera. De que, vale, poden haver anat a Drag Race, que és com es coneixen sí. i tal, però després poden estar en un bareto amb gent que porta mesos fent drac i es tracten... Bueno, sí que hi ha, com a tots jocs, les divas, que es diuen, però que es tracten molt de l'igual, que és com la gent de l'entorn és com molt igual... I és això, que encara que hagin anat a un programa, que normalment quan et veuen a la tele és com...
0: més fama, no?
1: Sí, més fama, després poden anar a un bareto de Barcelona i fer-ho igual de bé. Sí, em va cridar molt l'atenció això.
0: Que tenen una comunitat molt maca, llavors.
1: Sí, sí, sí, és molt guai.
0: Que guai. Per qui creus que està adreçada l'activitat del dissabte? Clar, per això surt dels Cosmos, no? Potser gent jove, però clar... Què? Que posaríem un de dir, pues a partir de tants anys? No, que vingui tothom.
1: Jo, oberta, que vingui tothom, que s'ho passi bé, que vingui amb la seva millor actitud. La gent que potser sigui com... que tingui... no sé com dir-ho, que li faci una mica de cosa, que vingui amb la ment oberta. O sigui, estem oberts i obertes a que vingui gent de totes les edats, però que vinguin a passar-s'ho bé, amb la millor actitud.
0: Que té curiositat,
1: sí.
0: no? Bueno, doncs sempre que un vagi amb respecte,
1: sí,
0: no? A voler aprendre, a comprendre... Això estaria guai. Ens hem d'apuntar, no? O podem anar directament?
1: No, podeu anar directament... Sobretot, això és important dir-ho, hi ha pica-pica gratis, que això creguis que no. La barra la porta una associació d'aquí de Montornès, que és Bruixes de Montornès, i també faran una mica de sopar per si algú es vol quedar després de l'acte. I res, que és totalment gratis, que vingui qui vulgui i tothom convidat.
0: Que guai, doncs a Perifèriques, a les 6, al Centre Juvenil Espúnic. Home, jo, si hi aneu, aneu-hi a tot, al col·loqui, que aprendreu,
1: sí.
0: que coneixereu. M'han semblat superinteressants els temes, crec que poden sortir coses molt xules
1: sí.
0: i aprendre, no només quedar-nos amb aquesta part més superficial de, bueno, es vesteixen i fan un espectacle
1: Exacte.
0: I ja està. Bueno, crec que hi ha un refons aquí.
1: Clar, també el fet que cadascuna té un drac diferent, perquè no totes... O sigui, és com que es té l'imaginari de drac amb persona que es posa pits i es maquilla de dona, i jo crec que trenquen molt amb això, llavors és com, potser a algú li sorprèn, llavors que vingui qui vulgui.
0: Ja tenen un estil totalment diferent.
1: Sí, sí, sí, les tres són totalment diferents i crec que poden aportar totes una visió del drac molt diferent a la que tothom té en ment.
0: Doncs tothom convidat a les 6 al Centre Juvenil Espúnic. Aina, moltíssimes gràcies per haver vingut, per impulsar la proposta i ens veiem dissabte.
1: Ens veiem, adeu.

0: I de seguida anirem cap a la batalla musical. Avui dilluns sabeu que ens agrada acabar amb batalla o antibatalla, però avui batalla per descobrir, intentar descobrir les millors novetats de la setmana. Ara estem escoltant una altra. Et sona, en Sergi, aquest so que estem escoltant o què?
1: Home, la veu sona familiar, sí.
0: Alguna cosa, no? Doncs de Rolling Stones, que tenen nova cançó. Jo m'he quedat morta veient això.
1: De pedra, no? Sí, perquè ja tenen una edat aquesta
0: gent. Home,
1: sí,
0: clar
1: sí.
0: Que sí, doncs. Mira, nova cançó des de divendres, que no sabia, podia ser carn de batalla musical, eh? Home, ja només per lo mític de la cançó.
1: Sí, i el grup, sí, sí.
0: Podria ser-ho. Però bé, la utilitzem per introduir la nostra batalla. De seguida anirem a José Luis Cano abans, al mes de Rolling Stones de divendres, In The Stars.

0: esta sí me gusta. Yo definiría como épica.
1: Es épica, sí, sí. De hecho, hicieron una cover de Learning to Fly de Tom Petty, que salió en el tráiler de Cómo entrenar a tu dragón 3. Uh-huh. Y sí, si os ha gustado, pues ya sabéis que su música es de ese estilo, ¿no?
0: Guay, guay, para venirnos arriba.
2: ¿Y qué tal la versión a todo esto? Porque claro, versionar a Tom Petty es de ese abuserato.
1: Es usarat, ¿eh? Sí, sí. Pues no lo he escuchado, Sergi. Ahora cuando salga le echaré un vistazo. Pero sí que he escuchado bastantes otras canciones de Hills for Hills y a mí me gustan.
0: Habrá que irme con ganas de saber más. Sí,
1: es una mezcla entre lo épico y lo emotivo.
0: Pues mira, qué bien te lo ha vendido al final.
1: Y tan.
0: Sergi, te toca decidir quién gana la batalla de hoy.
2: Puntito para José Luis hoy.
0: ¡Ah, oh, madre mía, José Luis!
1: No hemos parado a la horita, ¿eh?
2: Pues mira, a veces suceden cosas inesperadas.
1: Es la magia de la música, ¿no?
2: Exacto, y de la radio.
0: ¿Sí? Está bien así. Uno nunca sabe lo que va a pasar. Pues José Luis, enhorabuena por tu victoria. Te esperamos. Gracias por haber venido y por haber compartido con nosotros tu playlist.
1: A vosotros por invitarme.
0: Nos vemos el viernes con cine.
1: Aquí estaremos el viernes con más novedades, en este caso, de cine.
0: A ver, sí. Que vaya muy bien, José Luis.
1: Igualmente.
3: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
0: I nosaltres marxem fins demà, eh? Tot i que si voleu més, a les 10 podeu escoltar-nos de nou amb el Territori Nocturn, que tenim de nou aquest programa ara amb la batalla musical, però també hem parlat avui de l'espectacle i del col·loqui Perifèriques, una proposta dels pressupostos participatius Cosmos que ens arriba dissabte al Centre Juvenil Sputnik, però també hem parlat del mural que tenim nou a Montornès amb el seu autor i també hem parlat de l'aniversari de la planta de Coca-Cola que tenim entre Martorelles i Montornès, que ha fet 20 anys i han celebrat un acte obert a tota la ciutadania i avui hem fet una petita crònica de com ha anat i també quins projectes o per què és tan important aquesta planta que tenim aquí a tocar. Tot això de nou podeu escoltar a les 10 aquí mateix a Ràdio Montornès, a l'APP, a la web i a la tele. I si no, demà parlarem del programa Vacances en Pau, escoltarem la regidora de Cooperació, també parlarem de l'espectacle. Estem esperant l'espectacle, per cert, que ens visita aquest cap de setmana al Teatre Margarida Xirgo, però la directora està malaltona i no ens ha pogut agafar al telèfon, però tindrem molts continguts per demà. Can, vinga, no us desvetllo res perquè ens escolteu, que estigui tothom.
2: Si no
0: tothom.
2: Facis spoiler,
0: clar,
2: si ja... tothom està alerta.
0: Clar que sí, heu d'estar tothom demà per sorprendre'ns com ens hem sorprès aquesta tarda aquí a Ràdio Montornès. Que acabeu de gaudir el dilluns i fins demà a les 5.
2: Fins demà, Mireia.
0: Adéu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Marxa des de les 5 de la tarda la rua de celebració del títol de Lliga del Barça amb l'afició, sortit de l'Spotify Camp Nou, un autèntic bany de masses. Allà hi ha la nostra companya Judit Vallès, bona tarda.
3: Molt bona tarda, què tal? Doncs mireu, la rua ha sortit uns minuts tard des del Camp Nou, com és habitual en aquest tipus de celebracions. De fet, fa poqueta estona que ha passat per davant de Travessera, continua passant per Travessera de les Corts i baixaran de seguida per Numància, també passant per Josep Tarradellas, i l'objectiu és que arribin a Passeig de Gràcia. Moltíssima gent seguint aquesta gran celebració, i això, l'objectiu és que arribin a Passeig de Gràcia perquè després tornin i arribin al Camp Nou de tornada. Moltíssima gent està seguint aquesta celebració dels campions de la Lliga.
2: Moltíssimes gràcies, Judit. Doncs ja ho sentíem, on anirem seguint. Més temes. El govern ha identificat i dissenyat 14 eixos de confinament d'incendis al territori català. Són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a l'altre. Sumen més de 200.000 hectàrees. N'ha parlat avui el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
4: Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord, i afecten a unes 850.000 persones, d'acord, que serien les que també voldríem protegir. D'aquí actuem sobre 34.000 hectàrees forestals, d'acord? I tenim 5 trams de prioritaris, d'acord? Que serien bàsicament a zones on hi ha molta massa forestal, on hi ha molta població.
2: La Unió Europea ha arribat a un acord polític per imposar sancions contra colons israelians violents a Cisjordània. Ho ha dit l'alta representant de la política exterior, Kaja Kallas, en un missatge a xarxes socials. Els ministres han acordat també aplicar noves mesures de represàlia contra els càrrecs de Hamas. Segons Kallas, era hora de passar del bloqueig a l'acció perquè els extremismes i la violència han de tenir conseqüències. I Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels 3 centres que té l'automobilística a Catalunya. La direcció de l'empresa nipona ho ha anunciat als representants laborals en una reunió a la qual s'havia de constituir la mesa per negociar l'expedient de regulació d'ocupació. I arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels premis Mies van der Rohe. Durant 2 dies celebraran i debatran sobre la reutilització i la transformació de l'agricultura. En una hora, més notícies en xarxa.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.

0: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
1: I aquí disposades, com sempre, una setmana més per entrenar la nostra creativitat amb la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
2: Hola, Cristina, què tal?
1: Doncs molt bé, avui estic molt contenta.
2: Sí?
1: Sí.
2: Per què?
1: Perquè farem creativitat amb el meu número preferit.
2: Doncs també és el meu.
1: També és el teu? Amb el número?
2: 3.
1: El 3.
2: El 3.
1: Home, sí.
2: Però saps per què?
1: Per què?
2: Bé, a veure, la cosa, al principi de tot això, és perquè vaig estar fent un repàs de tots els temes que hem parlat.
1: Sí.
2: Durant tot aquest temps, que encara no diré com de temps, i vaig dir, no hem parlat mai d'un número.
1: Ah, home.
2: No. Hem fet 100 i escaig programes i no hem parlat de cap número.
1: Doncs havia de ser algun cop el primer dia, no?
2: I el primer dia en parlarem més, però avui parlarem del 3. I per què? Perquè fem 3 anys que vam estrenar l'Entrenant la Creativitat.
1: Home, estem d'aniversari!
2: Sí, o sigui que fa 3 anys. Fa 3 anys que vas confiar en mi i em vas dir, vinga, fem-ho. I jo dic que això ho hem de celebrar.
1: Home, doncs clar, i tant.
2: I agrair, no? I també està agrair a la gent que ens escolta. Fa 3 anys.
1: Fem 3 anyets,
2: sí,
1: Roser, 3 anyets.
2: I la gent que fa possible, a Radio L'Escala i a la xarxa, i a tothom que fa possible que això es faci.
1: I a tots els que ens escolteu també arreu de Catalunya.
2: Clar,
1: perquè
2: si
1: ens fa molta il·lusió.
2: Ho fem per la gent que ens escolta, no? 2, 3.
1: Doncs vinga, ara estem d'aniversari.
2: 1, 2, 3, caramba! Oh. Doncs sí, per tant, fa 3 anys que estem entrenant la nostra creativitat i segurament ja tenim una ment molt més àgil.
1: Home, jo crec que sí, eh?
2: Home, que fa 3 anys enrere i tant hem millorat la nostra qualitat de vida. Ja sabem moltes coses, no? I ja estàs, que algú ho havia de dir, Cristina.
1: Home, i tant, ho celebrem.
2: Sí, que ho celebrem,
1: doncs,
2: ho celebrem.
1: Vinga.
2: I ho celebrarem dient-te guapa.
1: Guapa?
2: Però no guapa un cop, ni dos. Guapa 3 cops, Cristina.
1: Oh!

0: Ni els colors com parlàvem la setmana passada, Roser.
1: Sí, home, és que tres guapes, eh?
0: Home, feia temps que no m'ho deien, eh? Tres guapes seguides,
1: home. Doncs mira, tothom no te repetia, eh?
0: Doncs el número 3, que ja sabem que és el nostre número preferit.
1: Ja estem ambientades, ja tenim la guapura pujada. Doncs bé, el número 3 s'associa amb l'equilibri, la sort i la perfecció.
0: Oh, mira, doncs hem triat un bon número preferit, no?
1: És probablement un dels números més repetits a la història.
0: Sí?
1: I ara te vaig explicant. Si ens fixem en la natura, en la religió, en la literatura o en la vida quotidiana, el 3 apareix constantment i no és casualitat. El 3 és el primer nombre que crea una estructura completa. T'explico, perquè mira...
0: És el número màgic.
1: Amb dos punts tenim una línia. Però, si tenim tres punts, ja podem tenir un triangle. Clar, i és la figura estable. O sigui que en matemàtiques el triangle és la figura més simple que no es pot formar sense canviar la longitud dels seus costats.
0: Molt bé.
1: O sigui que per això els enginyers utilitzen estructures triangulars amb ponts, torres i edificis perquè és la forma...
0: Estable.
1: El 3, doncs, no és només simbòlic, és pràctic.
0: Pràctic, mira, en matemàtiques i jo he dit el número màgic, perquè per mi és un número màgic.
1: No, però espera, de la màgia en parlarem més endavant.
0: Val.
1: No, ara anem a parlar del 3 com altres coses, a veure.
0: Com què?
1: Coses que ens envolten i que és molt, està molt a la nostra mà, però potser no ens hem donat compte de tant. Per exemple, personatges. Els tres porquets.
0: Oh!
1: Les tres bessones.
0: Ai, sí, m'encantaven.
1: Els tres mosqueters. Les Àngeles de Charlie també eren tres.
0: També eren tres.
1: Els tres Reis Mags.
0: Ai, sí.
1: Les tres Supernenes.
0: També.
1: Alguna més?
0: Ai, no ho sé.
1: Les tres Maries.
0: Sí.
1: La caca, la merda, la porqueria.
0: Les Tresines també eren tres.
1: És veritat, les Tresines
0: m'encantaven
1: també.
0: M'encantaven les Tresines.
1: Clar, el Tresillo per ser al sofà també, no? Veus? Doncs clar, del 3 apareix per tot arreu. I a la ciència també apareix. Perquè mira, la matèria, per exemple, pot existir en tres estats. Sòlid, líquid i gas. El temps es divideix en passat, present i futur.
0: Sí.
1: En la música, la majoria de cançons populars també estructuren en tres parts: introducció, desenvolupament i final. Ui, avui estic que se me traba la llengua.
0: La literatura també, no?
1: També, però espera. En el món de l'humor també, la regla del 3. Perquè molts acudits funcionen, que es repeteix dues vegades la primera part i la tercera és la que sorprèn. Amb la gastronomia també hi ha combinació clàssica d'oli, pa i vi. I la història humana s'escriu en tres etapes: naixement, vida i mort. O sigui que ja veus que al final el 3 ens ajuda a ordenar el món.
0: I si ajuntem dos tresos tenim l'infinit.
1: Ai, sí.
0: Ara m'he ficat aquí, home.
1: Ai, sí, que maco.
0: O un buit.
1: Sí, sí, bueno, un infinit buit, no? Mira, abans d'anar al que deies, a la religió cristiana el 3 també és una part central, Pare, Fill i Esperit Sant. I també aquesta idea de triada també existeix en altres cultures. A la Índia, a l'hinduisme, també hi ha tres divinitats, que també representen la creació, la preservació i la destrucció. O sigui que al final, amb cultures tan diferents, sempre hi ha com... aquell punt en comú.
0: El 3. Ai, el 3.
1: Ai, el 3. Ai, sí. Doncs mira, i què més t'ha dit del 3? Doncs que hi ha estudis que expliquen que el 3 és el que crea el ritme i l'expectació. Perquè el primer intent falla. El segon sol fallar també. Però el tercer és el que resol la història.
0: A la tercera va la vençuda.
1: Aquí mateix. Doncs sí, i és una narrativa molt antiga i com que funciona, saps allò que diuen, que quan una cosa va bé no la toquis? Doncs això és el 3, no? I ara sí que ens anem al número màgic.
0: Ah!
1: Sí, perquè el 3 és un número màgic. Si t'apareix ara un geni amb la làmpara...
0: Tres desitjos!
1: Clar, no te'n diu ni un, ni dos, ni quatre.
0: No, tres.
1: Te'n diuen tres. Ja saps quins vols?
0: No, ara el meu cervell està pensant: genio, deseo que seas libre.
1: Tu,
0: em va marcar molt aquesta pel·lícula.
1: Tu potser no saps quins desitjos vols, però la gent que ens cantarà ara sí que ho saben, els tres desitjos.
0: Ah,
1: sí?
0: A veure, escoltem-los, doncs potser m'inspiren.

0: Que maca la cançó.
1: Doncs mira, els hi han concedit tres desitjos i els han demanat.
0: Molt bé, ben fet que fan.
1: Veus? Clar. Va, seguim. Cristina,
0: a veure.
1: El cervell humà està preparat per recordar tot el que va en format de tres.
0: En sèrio?
1: Sí. I per què? I això saps qui ho fa servir molt?
0: Qui?
1: Els experts en comunicació.
0: Ai, home, ara sí. Quedaré malament aquí. No sé de què m'estàs parlant.
1: No,
0: home,
1: bueno, marketing, a mi el tema marketing, el tema aparadors, el tema venda, tot això m'agrada moltíssim.
0: Encanta la Rosa, i tant.
1: Ja ho saps, i aquí el 3 fa pura màgia. Aquí sí que és un número màgic. I això, doncs, perquè clar, el 3 és el que havíem dit abans, també és l'equilibri mental, no és ni poc ni massa.
0: És aquelles coses que no sabem conscientment, però que subconscientment ens afecten,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, un és poc, dos és... I 4 és un número estrany.
0: Multitud, ja.
1: 4 és un número estrany, no? Doncs el 3 és això, no? I per tant, amb la psicologia del consumidor, quan una persona ha d'escollir entre moltes opcions, es bloqueja. I si en té poques, és com... no, tampoc. Per tant, oferir 3 opcions en màrqueting és perfecte.
0: D'un mateix producte, per exemple.
1: Per exemple, amb 3 variants. Si tu tens ara, vols oferir un producte, no? Per exemple... Tu ara vols oferir l'obra de teatre.
0: Sí. La darrera conversa de la senyoreta Llorac.
1: Això mateix. Doncs vinga, tu aquí has de tenir com 3 propostes. Una proposta que sigui més econòmica, que potser pot ser doncs, un dia només una xerrada de l'obra on la gent hi pugui participar, que sigui com un debat. Després pots tenir un producte del mig, que aquest és el que s'acaba venent més, i aquí és on t'hi has de posar-hi tota la intenció, que aquí pot ser l'obra... I potser pots afegir-hi doncs, que la gent que vingui a l'obra es pot emportar un enllaç perquè connecti a la teva web i tingui un plus de regal. I aquí ja hi puges el preu una mica.
0: Ah?
1: Sí. I llavors el pack, el de luxe, que aquí els fas subscriptors al teu club o el que vulguis i els hi fas pagar molt més. T'estic fent el negoci.
0: Sí.
1: Doncs te diré que és improvisat perquè no ho havia pensat. Doncs bé, el tema és que tu tens 3 propostes, no? Doncs, quan hi ha el pacte 3, normalment, i està estudiat científicament, o sigui, és així, es ven el del mig. Per tant, el del mig és el que t'has de treballar millor.
0: Que és el que veurien car si no hi hagués el tercer.
1: Això.
0: No?
1: Exacte.
0: El primer és pobre, l'altre és massa. Per tant, amb el recomanat, amb el del mig, anem
1: mig,
0: perfecte.
1: I aquest és el que t'has de treballar bé i és el que has de cobrar el que tu realment vols cobrar. O sigui que ja en tens un per posar més econòmic. I un per posar més cara. Allà has de posar el preu que tu realment vols cobrar.
0: Ah, emprenedors, pareu orelles,
1: sembla? Sí, ja anirem donant més idees. Per tant, això dels 3 packs també, no? I és la regla coneguda dels 3 missatges també. Què hi afegim amb aquesta campanya? Doncs també està demostrat que 3 missatges. 3 missatges, què vol dir? 3 paraules. O sigui, nosaltres funcionem i hi ha molts, no logos, diríem, la frase de moltes marques, que són 3 paraules, no? És com dir...
0: Just do it,
1: sí,
0: per exemple.
1: Comença a pensar i veuràs quantes n'hi ha que només són 3 paraules, no?
0: Cueces o enriqueces.
1: Cueces o enriqueces, sí, 3. Per exemple, tu vols vendre un servei, doncs tu dius, és ràpid, fàcil i segur. 3, així, pum. Ja ho vens. Si n'hi poses una més, ja l'has cagat.
0: Però és ràpid, fàcil i segur són 5 paraules.
1: Ràpid, fàcil, segur.
0: Vale.
1: Ja està, treus-li, és igual.
0: 3 però conceptes, no?
1: 3 sí, conceptes, sí, 3 paraules, no? Llavors, el que necessita el nostre cervell és això, 3. 3 packs, 3 paraules, 3 missatges, no? 3, el 3, és l'estructura que tenim que sabem que funciona. I els aparadors passa exactament el mateix. Els aparadors és la regla dels 3 punts visuals. Si és, per exemple, una botiga de roba i treballem amb maniquís, doncs 3 maniquís i en forma de triangle. O sigui, un més davant
0: sí.
1: I els altres en diferent, que facin un triangle. Per tant, tenim 3 punts visuals i en forma de triangle. I això a la nostra ment li tranquil·litza molt.
0: Li encanta, li dona estabilitat.
1: Li encanta i, a més, és que li crea aquesta motivació a fixar-se en allò. Per tant, hem de funcionar amb 3 i amb triangles. Què et sembla?
0: Em sembla interessantíssim. Cada cop m'agrada més el número 3.
1: Veus? Jo te veig que tu ja estàs pensant en això de la teva campanya.
0: Sí, sí, sí.
1: I mira, i si vols fer una campanya digital, segur que n'has vist a Instagram o així, no? Que també hi ha molts anuncis que diuen, no sé, ara m'he inventat, i un equip, com perdre 10 quilos només fent aquestes 3 coses.
0: Sí.
1: Clar, dius, oh, només fent 3 coses.
0: 10 coses no puc, però 3 potser
1: clar,
0: sí.
1: I 5 és molt, també,
0: sí.
1: Però 3 és guai, no? I llavors dius, doncs mira, doncs fem servir això. fent servir això perquè és la manera que el nostre cervell funciona. El nostre bròquil necessita 3.
0: Saps com es diu el meu joc de cartes preferit?
1: Com?
0: El 3.
1: El 3, doncs mira.
0: Un dia t'ensenyaré a jugar-hi.
1: Ah, doncs sí. Hi ha un altre joc que ara m'ha vingut també que fa menció a algú del 3. Ara no me'n recordo.
0: No ho sé.
1: Ai, bueno, és
0: l'1, igual. 2, el 3 crec que encara no hi han arribat.
1: L'1 és xulo, també, eh? Sí. Un dia parlarem de l'1.
0: I tant.
1: Doncs el cinema i la literatura, que això també ho has dit abans, que t'he dit, espera't. Doncs,
0: a veure.
1: Ara anem a parar. Quantes pel·lícules, quantes novel·les hi han trilogies?
0: Ai, sí.
1: Clar, és que és el que funciona. Això no és casualitat, això no és perquè sí. No, perquè hi ha de tenir un principi, un desenvolupament i un desenllaç. I és així. No hi ha més.
0: És així.
1: És així. Trilogia, pum, i ja està.
0: Tens tota la raó.
1: Clar, funcionem amb 3.
0: És que m'estàs fent pensar molt, en Roser, avui.
1: I ara, mira, el tema del brindis.
0: Sí?
1: El tema del brindis també. Hi tenim moltes diferents maneres de pensar. Ai, de pensar. De brindar.
0: De brindar.
1: Però n'hi ha una, o com fem els xupitos així, no? Que què fem? Agafem el got i diem amunt, al centre... I cap a dins? Ho fem amb 3 passes.
0: No, normalment és amb una avall, al centre i cap a dins. Són 4.
1: Doncs jo en faig 3. Mira, no?
0: No, però fixa-t'hi, normalment
1: amunt,
0: xoques,
1: al centre i pa dintre.
0: Xoques, apoyes a la taula i veus. Són
1: no,
0: 3 accions.
1: No, però en castellà es lliguen quan es diu al centre i pa dintre.
0: Arriba, abajo, al centre, pa dintre.
1: Pues el pa abajo no el dic jo.
0: Que no quiero bajar el alcohol.
1: Que no quiero bajar, no, que va pa arriba, pa centro y pa dentro.
0: Que sí, que t'ho compro, Roser, que està fantàstic.
1: Mira, aquesta poder m'he colat, eh? Però jo és que, mira, no sé per què ho veig així.
0: Potser ja tu veus... ho has fet sempre així.
1: Bueno, potser és que no prenc gaire xupitos, eh?
0: El 4 ja es queda clar que no t'agrada gaire.
1: No gaire, no. No, és un número
0: és
1: així.
0: És per estar sentat, és cadira, sí, és... i tu sí. Ets massa activa pel 4.
1: És poca cosa. No té gaire personal. Personalitat al 4, eh? Bueno, que no ens... que a la gent que li agradi el 4 ja hi buscarem coses que segur
0: que... No passa
1: que
0: sí, res, eh? Segur no, que tens res, els teus no motius. Res.
1: Tenim dites també del 3, eh? Tu ja n'has dit una al principi de tot.
0: A la tercera va la vençuda.
1: Ah, aquesta sí. Què més?
0: Ha tocat el 3.
1: Ha tocat el 3?
0: Ah, no, ha tocat el 2. El 3 no sé què és, perdó.
1: Una mica més enllà. Aquest que ha tocat el 2 s'ha anat una mica més enllà i ha tocat el 3.
0: Ai, que avui estem desvariejant una mica, eh? Quin és més? Va, que segur que tu sí que
1: bueno,
0: en tens.
1: Bueno, és que ens ho estem fent venir bé, també, però la gent ens ho perdona tot plegat, eh? En un 3 i no res.
0: En un 3 i no res.
1: No?
0: No busquis 3 peus al gat.
1: Ah, molt bé. Molt bé, molt bé. Això la gent que es complica, no? Cada 2x3.
0: Ai, sí.
1: Aquest què?
0: Aquest és pesat i ve sempre.
1: Cada 2x3, eh? I aquella de on hi mengen 2 i hi mengen 3? Però aquesta es fa servir per tot, eh? Com dius, a vegades que hi ha gent, no?, que dius, mira, fas una festa i n'has convidat, posem el cas a 20, no? I en venen 2 més. Bueno, doncs en mengen 20, en mengen 22.
0: No passa
1: també,
0: res.
1: No passa res.
0: I a veure, un moment, que clar, això no ho hem dit. De tota la vida. 1, 2... 3! I passa l'acció.
1: Claro.
0: El 3 et porta l'acció.
1: Clar, sí, sí. I també per jugar, que et deien 1, 2, 3, salvat.
0: 1, 2, 3, pica paret.
1: Clar, mira si hi ha l'1, 2, 3. Què més? Ui, hi havia un programa de televisió que seia 1, 2, 3,
0: ai, sí.
1: Respon d'altra vez,
0: quan
1: no?
0: Quan em veien amb aquestes ulleres grosses em deia que m'assemblava a les safates de 1, 2, 3.
1: A les secretàries, sí, les safates de 1, 2, 3 amb les ulleres, sí, sí. I després hi ha una dita molt xula que és com... Que és veritat, tu.
0: A veure...
1: Mira, la dels convidats i el peix, al cap de 3 dies ja fa pudor. Saps allò que ve gent a casa, que ve gent a casa i se t'instal·la?
0: Sí.
1: I al cap de 3 dies ja n'hi ha prou, no? Ja en
0: què
1: tens
0: fas
1: prou.
0: Aquí encara? Quin dia marxes?
1: És la mesura. I doncs és com el peix. Tu, al tercer dia ja fa pudor, allò.
0: I tant.
1: Doncs és com el peix. I després n'hi ha una altra que diu... Qui fa 3, burro és. Que vol dir que també ja té tela, no? Vull dir que has caigut un cop, un altre cop i un altre cop, que la gent que va empassegant sempre amb la mateixa pedra, doncs dius, bueno, ja poder que no prenguis, no?
0: Sí que n'hi ha, eh? I segur que ens en deixem, eh?
1: Segur. Ah, mira, n'hi ha una
0: altra. De jocs i el 3 en ratlla.
1: Ah, sí, també.
0: També hi ha el 4 en ratlla, però... Jo el 3 en ratlla havia jugat molt.
1: Sí, jo també. No veure 3 en un burro.
0: Sí.
1: No? Que no
0: aquesta sóc jo sense ulleres.
1: La setmana dels 3 dijous,
0: Oh, què és això? Jo
1: la
0: vull
1: setmana
0: aquesta
1: que no
0: setmana.
1: Arriba mai. No, aquesta no arriba
0: mai.
1: Ah,
0: no arriba mai.
1: De les 3 dijous no
0: arriba
1: mai. Tu
0: vés fent nena que arribi, no? Per arribar... no, no, que...
1: Cristina, quan ens anirem de vacances? La setmana del 3 dijous. No, no irem mai, tu.
0: Carai, crec que em passaré tota la nit pensant en coses relacionades amb el número 3, eh?
1: Sí, a mi el del màrqueting dona-li moltes voltes perquè realment és molt i molt interessant,
0: La veritat és que sí.
1: Sí. Doncs jo, si et sembla, anem al consultori.
0: Sí? Ens n'anem ja, anem a posar la maquinària en marxa, no? Això. Diguéssim ara, que no me sortia.

0: Doncs vinga, consultori creatiu amb la Roser Martínez. No marxem mai sense fer els deures. Roser, quins deures tenim aquesta
1: vinga,
0: setmana?
1: Vinga, he preparat... Quantes coses creus que he preparat?
0: Ui, tres!
1: Tres! Yeah! Molt bé! Premi! Mira, repetirem-lo de la cançó. Guapa, guapa, guapa,
0: oh,
1: guapa.
0: Que bé.
1: Que aquest programa no em diguis que no t'agrada,
0: eh? Home, i tant, jo m'ho passo.
1: Ah.
0: Jo m'ho passo, teta. Esperem que els oients també. Tu i jo ens ho passem?
1: Bé. Sí, sí, ho gaudim molt, ho gaudim molt. Doncs vinga, va, tres reptes. Per exemple, el primer que farem és la propera vegada que hagis de vendre una idea. Suposem el cas que tenim un emprenedor, una emprenedora, una persona que ja té un negoci de tota la vida, que dius, mira, té una botiga i no sap com innovar, com fer que la gent li entri, aquestes coses, no? Doncs hem de crear una proposta amb tres ofertes.
0: Sí.
1: Preparar tres alternatives, allò que dèiem, ABC. Posar-li tres noms o com... El bàsic, el premium i el lux, no? I a veure què passa, i a veure les reaccions de les persones.
0: Això ho podeu provar quan vulgueu aconseguir algun objectiu amb els pares, o alguna feina, o... A mi, moltes coses, pot servir, això
1: és
0: que estàs explicant.
1: És que és estratègia.
0: Ah,
1: clar, això amb els pares és veritat, no hi havia pensat, però clar...
0: Mira, pa, mateixo tres opcions aquí sobre la taula, a veure quina t'agrada més, no? A veure quina em compres.
1: Escolta, necessito 50 euros, i no... Doncs clar, podria dir, bueno, clar, és que pitjor seria anar buscant alternatives fins que al final digui, bueno, doncs els 50 ja estava bé, no?
0: Sí.
1: No?
0: Em quedo amb el que havies dit al principi, eh?
1: Sí, clar, i vas complicant la cosa i al final dius, doncs mira. I mira, el segon, farem com si un aparador casolà, però bé, que no sigui un aparador, però amb el tema decoració. Doncs fixa't quan arribis a casa i mira doncs, els prestatges, mira la taula, les tauletes, el que tinguis de decoració i a veure com ho tens realment posat, com estan els elements. I es tracta de fer petits moviments perquè creïs la decoració de tres en tres, els objectes, i fer la forma del triangle que dèiem.
0: Triangle equilàter?
1: Com vulguis, però que sigui forma triangular, que hi hagi sempre la perspectiva triangular, una peça sempre que destaqui per davant de les altres.
0: D'acord.
1: I això ho fas doncs, amb diverses coses. I comença a observar què diuen a casa teva.
0: Ai, doncs sí, mira, a part tinc ganes, ja m'he ficat, porto uns dies de moda
1: sí,
0: neteja,
1: estàs.
0: Sí. I mira...
1: Doncs remena, i fes de tres en tres, i donant-li la forma aquesta de triangle.
0: Doncs t'ho compro,
1: I aconsegueixes més equilibri, més harmonia, i tot t'anirà...
0: Si algú fa construccions així a casa fantàstiques de tres en tres, que te les envien a l'Instagram.
1: Sí, tant que sí.
0: A on?
1: El Roser Martínez Creativitat. Mira, tres paraules. Roser Martínez Creativitat.
0: Sona fantàstic. És que clar, jo ara pensava un pòdium, també són tres llocs.
1: Ah, molt bé.
0: I tant.
1: I les medalles, clar, el pòdium i les medalles són tres sempre.
0: Van de la mà, sí.
1: Clar, són tres coses. I també un altre exercici.
0: A veure.
1: Com definir-te tu o el teu projecte o qualsevol cosa que tu tinguis entre mans amb tres paraules o, diríem, amb una frase amb tres conceptes? Això també
0: mira,
1: és un exercici.
0: La meva web diu que sóc una osonenca de cor gironí afincada a l'Empordà. I crec que em defineix molt bé.
1: Doncs mira.
0: Són tres llocs.
1: Per tant, ja tens el triangle.
0: Ja tinc el meu triangle.
1: No?
0: Sí, geogràfic i d'acord també.
1: Veus? Que bé. Molt bé, molt bé.
0: Ai. Doncs ai, quanta inspiració avui.
1: Sí,
0: ja
1: tenen.
0: Podem començar a escriure
1: jo
0: coses.
1: Jo m'imagino-te la gent que està ja prenent notes, que està pensant, està remenant totes les coses a casa seva, estan canviant aquella figureta, aquell llibre, doncs ho posar-ho tot de tres en tres i en forma de triangle.
0: Allà amb l'aparador canviant-ho de lloc, allò no ho havia
1: sí,
0: fet bé.
1: Sí, els maniquís, que acaba el maniquí, ai, però igual maniquí, o si és un altre tipus d'establiment, també pot ser amb tres peces, no sé, per exemple, una sabateria.
0: Sí.
1: Doncs buscar maneres de posar tres sabates amb tres columnes, per exemple. A vegades, que si hi ha 20 sabates amb un aparador, no en veus cap.
0: No, això s'ha de saber fer, s'ha de saber posar
1: bé. I si crees composicions de tres en tres, amb espais entre elles, és com que és més fàcil vendre algun model en concret. Que tu diguis, jo és que vull vendre aquesta vermella perquè fa 4 anys que la tinc al magatzem i no hi ha nassos a vendre-la.
0: A davant de tot del triangle.
1: Això.
0: Ah.
1: I vendràs aquella vermella que porta anys en allà.
0: Carai. Bé, què? Jo no sé si vosaltres heu après coses, jo n'he après moltes avui, eh, Roser? I m'han agradat molt, per tant, si el 3 ja era el meu número preferit, ja et dic jo que es queda de per vida.
1: Ara encara més.
0: A part, haig de dir que aquí, en el municipi on fem aquest programa, que és l'Escala, va haver-hi molta sort amb un número acabat amb 3 amb un sorteig del Niño.
1: Ah, mira que bé, va tocar?
0: A mi no, però gent que m'estimo, sí, per tant, molt content.
1: Doncs ja està, doncs felicitats per la gent que li va tocar, clar que sí.
0: En tenia un altre acabat amb 3, però no era aquell.
1: Catxis. Però nosaltres som felices igual,
0: oh, Cristina. Oh, i tant, oh, i tant.
1: Sí. Fortunades. Mira, Cristina, Cristina.
0: Oh, tres síl·labes.
1: Tres síl·labes.
0: Oh, Martí-ne.
1: També.
0: Ah.
1: Sí, sí.
0: Què més, què més?
1: Què més? Canta, no. Roser, tampoc.
0: Ai, oh, no, ens havia quedat millor abans, ja, eh?
1: Sí.
0: Ho deixem aquí, doncs.
1: Va, deixem-ho, deixem-ho.
0: Deixem aquí. Doncs,
1: adeu, adeu, adeu.
0: Adeu, adeu, adeu.
1: Guapos, guapos, guapos.
0: De tres en tres. Ai.
2: Ràdio Montornès.
3: Continguts en xarxa.
4: Propostes en xarxa.
5: El febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, Dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, Dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
6: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. L'Òndius amarrarà finalment el port de Granadilla davant l'empitjorament de les condicions meteorològiques a la zona de les Canàries, segons ha informat el Ministeri de Sanitat. Ha estat una recomanació de la Capitania Marítima l'objectiu de garantir la seguretat. Sanitat subratlla que la nau no es, on es va detectar el brot d'antivirus s'estarà al port canari el temps mínim imprescindible per garantir la seguretat del passatge i dels membres del dispositiu d'evacuació. El Ministeri també indica que aquesta mesura permetrà agilitzar la partida del creuer cap als Països Baixos. Hi ha hagut diverses maniobres per intentar fer l'operació d'evacuació del passatge enmig de l'empitjorament del temps, durant les quals és tan necessari que el remolcador estabilitzés el vaixell. Finalment, davant la persistència d'aquest escenari meteorològic, s'ha decidit amarrar-lo a port. Aquest matí, la ministra Mònica García es mostrava orgullosa de com ha anat tot l'operatiu.
7: Quiero agradecer a todas las instituciones que han estado involucradas, que siguen involucradas en este operativo. Quiero agradecer también al pueblo español por su comprensión y estamos profundamente orgullosos de un país que, bueno, pues que es capaz, ¿no?, de hacer un operativo de estas características y de llevar a cabo este operativo.
6: I l'Organització Mundial de la Salut ha situat en 7 el nombre de positius confirmats pel brot d'antivirus detectat en aquest creuer. L'últim que ha registrat és el de la passagera francesa, que va presentar símptomes en el vol de repatriació i que el govern de França ha confirmat com a positiu aquest dilluns. Per l'OMS, no comptabilitza entre els casos, els 7 confirmats, els ciutadans dels Estats Units després que el Departament de Salut d'aquest país hagi informat que els 17 passagers nord-americans del creuer han donat lleument positiu. Thank you. I la Comissió Nacional del Mercat de Valors ha sancionat l'exfutbolista Gerard Piqué i l'empresari José Elías amb 200.000 euros i 100.000 euros respectivament per operar en borsa amb informació privilegiada. És uns fets que remunten al 2021 a l'inici de les converses sobre l'oferta de compra d'una companyia sobre una altra. I el govern espanyol ha assegurat avui que Espanya encara l'estiu amb el proveïment de querosè assegurat gràcies a les reserves de 90 dies que es mantenen actualment. Encara que hipotèticament demà es tanqués la frontera, podríem passar aquest estiu en normalitat. Ho ha defensat en un esmorzar informatiu a Madrid el secretari d'Estat d'Energia, Joan Griosart. I la Casa Batlló de Barcelona ha recuperat l'últim habitatge original d'Antoni Gaudí que hi ha a la tercera planta de l'edifici per primera vegada després de més d'un segle habitat per descendents directes de la família Batlló. L'espai d'un destacat valor patrimonial s'obrirà al públic.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb dos protagonistes femenines. La primera, ja l'hem sentit, Angelique Kidjo, la diva d'Àfrica, la diva de Benin, que acaba de treure un nou disc que es diu Esperança, Hope, i que en el qual doncs, hi ha molt de mainstream, però alhora també hi ha molt de ritmes africans i hi ha molt del caràcter activista d'aquesta dona, Angelique Kidjo. Aquest primer tema que hem sentit, I'm on Fire, és amb el duet de Nigèria, The Cavemen, que practiquen aquest high life contemporani tan especial. Però els protagonistes no només venen de Nigèria, n'hi ha de tot arreu, n'hi ha també, evidentment, dels Estats Units, però sobretot d'aquesta nova generació de música urbana a l'Àfrica. Aquesta que no sona tant aquí al programa, perquè no en som devots, però que és la que avui dia la música urbana, igual que aquí a Europa o als Estats Units, doncs és la que mana. I ella mostra que és una diva d'una generació, diguem-ne, anterior, però molt ben connectada amb la generació actual de la música urbana. Un dels productors i que participa en el disc en diversos temes és Pharrell Williams.

Angelique Kidjo i el seu nou disc d'aquest 2026, Hope, i en el qual, doncs, hem dit, ens trobem des de productors americans, doncs, com Pharrell Williams, que ve de treballar, doncs, bueno, anys enrere, Michael Jackson, Madonna, etc., Britney Spears, per tant, Shakira, etc., etc., etc., tot aquest mainstream, amb també, doncs, col·laboracions, com dèiem abans, de músics urbans de l'Àfrica actual. I que aquesta dona parteix, doncs, d'això, de la música de Benin, dels ritmes de la rumba, del zouk, del zilin a Benin, per, doncs, submergir-se en la música negra mundial. Per exemple, cal recuperar, i tan sovint com sigui possible, l'homenatge al disc sencer que li dedica a Celia Cruz. Però bé, tornem al Hope i, com hem dit abans, la nova generació, per exemple, amb Fali i Pupa. I una altra vegada, The Cavemen's, Angelique Kidjo, aquest 2026.

La nostra segona novetat i protagonitzada per una dona és aquesta. Lilian Cañizares i el seu nou disc Vitamina Y. Bueno, Y. Vitamina Y. La senyora Lilian Cañizares, que és actualment una de les músiques cubanes amb més projecció en el món del jazz, que de fet viu aquí a Europa, però que, doncs això, va créixer i va néixer a La Habana, on va aprendre a tocar el violí segons l'escola russa, per tant, amb disciplina i amb un, doncs, amb un repertori molt marcat, però que amb els anys, doncs, ella se n'ha sortit completament per innovar i fer camí propi en el món del jazz. Vitamina Y, vitamina Y, que diu ella, com en aquest tema, que és el que dona nom al disc.

Aquest és el sisè disc de Yilian Cañizares, que debuta el 2013 i, per exemple, el 2018 el seu tercer disc, Aguas, va ser en col·laboració amb Omar Sosa, el pianista. I, de fet, doncs, com dèiem, aquest és ara ja el seu sisè. I aquest llenguatge transgressor l'ha anat cultivant i alhora, doncs, això s'ha pogut envoltar o ha pogut participar de col·laboracions, ja sigui en directe, per exemple, amb Chucho Valdés o Ibrahim Maluf o Richard Bona, perquè puguem veure una mica quin és el perfil d'aquesta violinista increïble que busca nous llenguatges amb el violí. Busquem, per acabar aquesta part que li dediquem a Yilian Cañizares, un tema del disc anterior, que es va dir Habana Bahía.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM. Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

La nostra descoberta és aquesta música vertiginosa de tres joves húngars que des de Budapest fan aquesta música mirant cap a la tradició eslava de la pròpia Hongria, però també Croàcia, Sèrbia, Macedònia. Per tant, el folklore dels Balcans des d'un... Això és un trio, de fet són quatre, el disc es diu Tri i... I és el seu debut. Aquí va un altre tema del Bigat, la nostra descoberta d'aquesta setmana.

Avui, per recomanar concerts, ens hem fixat en l'agenda de la sala La Nau, al carrer Àlaba, al Poble Nou. I actua Basolino, que l'acabem de sentir. És un dels exponents de la música de ball des de Nàpols. I, a més, amb aquesta voluntat també doncs, de lligar totes les bandes del Mediterrani. En aquest cas hem sentit un tema d'un disc que ja té uns dies, és un single que fa amb Marzouk

Mesghri, el músic tunisià. Bassolino, que promet això, ser un concert en el qual hi hagi, per una banda, diguem-ne, un aspecte de DJ de club, però alhora també de directe. I en directe, doncs, ell farà el seu funk i la seva música disco. Bassolino. I uns dies més tard, d'aquí encara, posem-hi encara un 20 dies, a la mateixa La Nau hi haurà el concert de Zé Ibarra, un dels valors actuals de la música popular brasilera. Això serà el dijous 14 de maig. Zé Ibarra.

Avui el nostre record és per aquest personatge, en part força desconegut i més aquí, i que fa 10 anys de la seva mort. Va morir el 21 d'abril de 2016 i es deia Lonnie Mack. Aquest cantautor i músic americà, evidentment, nascut a Virgínia, doncs va ser una de les grans influències que reconeixen músics, doncs, guitarristes com el propi Clapton, Duane Allman, Steve Ray Vaughan o Mike Bloomfield o inclús Ted Nugent, entre molts altres, per dir alguns noms que sí que són molt coneguts. Doncs bé, Lonnie Mack, que des de molt petit, ja des de nen i a casa seva, els seus pares també eren músics, ja tocava la guitarra, doncs als principis dels 60 va començar a tocar d'aquesta manera i a fer uns solos i a fer unes frases amb la guitarra que van il·luminar aquests altres guitarristes que acabem d'anomenar. Ell va fer tota una sèrie de discos als anys 60 i principis dels 70 d'una manera força irregular. De fet, es va dedicar sobretot a fer de músic de sessió en multitud de discos, per exemple, en algun disc del The Doors. Però ell, bueno, feia la seva vida de músic i sense d'alguna manera ser tampoc també conscient d'aquesta realment increïble influència que va tenir en la manera de tocar la guitarra i en com això ha marcat el blues i el rock. De fet, doncs, qui el va convèncer per tornar a gravar als anys 80 va ser un dels seus deixebles, Steve Ray Vaughan, i el va fer venir a Texas i el va tornar a gravar. Bé, Lonnie Mack va morir ara fa 10 anys i nosaltres avui el recordem aquí al Mixtures amb una mica de blues rock. Gràcies i fins la setmana que ve.

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: El febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó.
2: Tots els dimarts a la mitjanit i els dimecres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès.
1: La música sense límits.
2: 91.2 de la FM.
3: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
4: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
5: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes de nou a la Intersecció. Estrenem setmana. Espero que el cap de setmana hagi anat molt bé i que tingueu ganes de compartir una nova hora amb nosaltres aquí a Ràdio Montornès, amb informació, divulgació i entreteniment fins les 6 en punt de la tarda. Com sempre, ens podeu escoltar en 91.2 de l'FM, a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i també al canal de la tele, així que no hi ha cap excusa per no hi connectar-vos a l'actualitat del nostre poble i passar una molt bona tarda aquí junts i juntes. A mi també amb el Sergi, que tinc a la part tècnica. Molt bona tarda, Sergi.
6: Bona tarda, Mireia.
5: Què tal? Com ha anat el cap de setmana?
6: Bé, bé, força intens. No hem pogut descansar gaire, però bueno, ha estat bé, hem aprofitat al
5: molt
6: màxim.
5: Molt bé, és que hi ha caps de setmana per tot, eh?
6: Sí, sí, sí. Què tal el teu? Anaves a una exposició.
5: Una exposició immersiva sobre Pompeia, que vaig haver de córrer perquè arribava tard, però bé, molt xula. Molta experiència d'aquesta mulleres de realitat virtual, que està guai. Jo vaig fer una molt semblant. Hi ha com diverses opcions. Una que és tu estàs assegut i llavors ja com que la pel·lícula et porta, no?, allà on en 3D, pots mirar baix, al voltant, bueno, és 360. Però després també hi ha una altra part en la que tu has d'estar caminant amb la realitat virtual. Llavors aquesta és com una miqueta més interactiva.
6: Bueno.
5: I està xulo. Sí, bueno. Sí, la veritat és que ara fan coses molt guais.
6: Això és l'important, que t'ho hagis passat bé, no? Així sí. Que la recomanes aquesta, oi?
5: Aquesta està xula. Si us agrada Pompeia, si sou ultra mega fans, potser es queda una miqueta curta, però si voleu conèixer la història i us crida l'atenció tot aquest tema de la immersió, doncs està molt guai. I podeu anar, crec que fins al juny, així que, o sigui, maig i juny, que encara està, disponible,
6: temps.
5: I a Montjuïc, que és que hi ha les vistes convidant a anar-hi. La veritat, sempre és un goig. A no ser que us mulleu, perquè jo vaig sortir d'allà i després em vaig acabar bastant mulladeta, eh? Aquest cap de setmana, el dissabte, ens ha agafat pràcticament a tota Catalunya, sí, sí. Por ahí, i ens hem mullat. M'he comprat un paraigües i tot, fixa't com estava la cosa.
6: Sí, d'emergència, no?
5: Sí, sí, sí, sí, és que ja era massa. Bueno, i aquesta setmana avui ens fa sol, però que ningú es relaxi, que almenys el meu mòbil diu que demà, dimecres i dijous, plourà. Veurem si és veritat o no és veritat. Bueno, doncs allà ho anirem explicant totes les tardes aquí a la Intersecció amb vosaltres. Avui anem a centrar-nos en aquesta nova setmana i concretament avui dia 11 de maig. Avui començarem parlant de l'aniversari de la planta de Coca-Cola que tenim a Montornès, entre Montornès i Martorelles, perquè ha celebrat 20 anys de funcionament. Es diu Ràpid, però a dia d'avui s'ha convertit en una de les grans referents d'Europa i fa un parell de dies va celebrar un acte obert per celebrar precisament aquests 20 anys de funcionament. Ràdio Montornès hi va poder anar i avui us explicarem quines són algunes de les reptes a futur que té entre mans aquesta planta de la Coca-Cola, quants treballadors hi ha més o menys, el número d'ampolles que surten a l'any, que ja us podeu imaginar que són unes quantes. Bé, informació d'aquesta curiosa que de ben segur que, tot i que no sigui això algú que us cridi molt l'atenció, segur que ho voleu saber. I després tindrem molts convidats aquesta tarda que passaran per aquí, per la intersecció. Primer convidat el Sergi López, que és l'autor del mural que tenim nou a la rotonda arribant a Montornès Nord, aquella rotonda on tothom, la rotonda de la Mútua, perquè ens entenguem, i hem de passar tot el vial. Doncs allà, des d'allà fa gairebé un meset, tenim un mural nou, que és impossible que no l'hagueu vist si heu passat, perquè és vermell i crida així com molt l'atenció. I posa Montornès i hi ha elements que ens recorden el nostre poble, com el castell, el bou, els diables... I clar, nosaltres ens hem quedat, què és això? Qui ho ha fet? Per què? Què hi ha darrere? Doncs avui respondrem a totes aquestes preguntes amb el seu autor, que a més també és veí d'aquí de Montornès, en Sergi López. I després parlarem d'un esdeveniment que es farà aquesta setmana, ja dissabte, dintre dels pressupostos participatius Cosmos. Es tracta de l'activitat Perifèriques i és, ha canviat de nom. Al principi, quan es va presentar a l'assemblea, tenia un altre, però la idea es manté. I és un col·loqui i un espectacle drag amb artistes de Montornès i del voltant, artistes de la perifèria de Barcelona. Avui, per parlar-ne i perquè ens presenti en tot detall aquesta proposta, tindrem a l'Ainhoa Punzano, que és una de les joves impulsores de l'activitat, i també a veure com porten els nervis i els preparatius d'aquí a dissabte. I acabarem amb una batalla musical, com tots els dilluns, per repassar les novetats musicals de la setmana en forma d'enfrontament, de batalla. En José Luis Cano, el nostre company, i jo hem portat dos cançons cadascú, i serà el Sergi, el nostre tècnic, qui decideixi qui s'emporta el punt, que avui anem empatats de 9-9.
6: No, és una cosa força molt apretada, i sí, a veure quines propostes.
5: La setmana passada va guanyar en José Luis.
6: Exacte.
5: Així que avui a veure qui que surt guanyador.
6: Estàs confiada o no de les teves propostes?
5: Uf, doncs m'ha costat moltíssim, eh? He de dir que aquesta setmana també se m'ha fet dura per triar les dies, però al final crec que el que he triat està força bé. Sí, m'agrada.
6: Doncs ho veurem al final, oi?
5: Al final serà el Sergi qui decideix, i vosaltres a casa vostra també podeu votar i qui penseu que ha triat el millor del millor. Bé, això serà d'aquí una estoneta abans, però anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que s'ha iniciat una campanya informativa perquè la gent gran revisi la validesa del seu DNI. I és que si es volen inscriure a les activitats als casals de la gent gran, el necessiten vigent. El calendari d'inscripcions per les activitats i cursos està dividit en dos períodes. El primer tindrà lloc al juny i el segon al setembre. Per saber si cal renovar el carnet, cal fixar-se en la data que apareix a l'apartat Vàlid fins del carnet actual. Només tenen data de caducitat els carnets que la duen escrita, és a dir, que aquelles persones que disposin del model de carnet de color verd on no figura cap data de caducitat no han de fer cap tràmit, ja que aquest model és d'emissió indefinida i no caduca. La renovació s'ha de gestionar presencialment a les oficines d'atenció ciutadana, demanant hora prèviament a través de l'enllaç montornès.cat/cita-prèvia. Cal portar el carnet caducat i el DNI original per facilitar la gestió. Si has obert el termini de preinscripcions per al proper curs de la Llar d'Infants Pública al Lledoner, l'oferta de places disponibles per al curs vinent és de 44, dividides entre els 0, els 1 i 2 anys. En conjunt, la llar té capacitat per 82 infants d'entre 16 setmanes i 2 anys. Pel proper curs ja en té 6 reservades per a infants amb necessitats específiques. La formalització de les inscripcions es pot fer de forma preferentment telemàtica a través del web municipal montornès.cat. El centre ofereix servei de menjador, amb cuina pròpia i productes ecològics i de proximitat, així com servei d'acollida de matí i de tarda. Dimecres tindrà lloc una nova trobada del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. La reunió serà a les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'Ajuntament. Aquesta serà la segona sessió d'aquest curs i està oberta al veïnat, als centres educatius i al teixit associatiu. Està previst que durant el Consell s'abordin temes com la campanya d'acollida d'infants saharauis Vacances en Pau, la convocatòria de beques joves per estades solidàries i els projectes del Fons Català de Cooperació susceptibles de suport del conveni del 2026. I amb l'última cosa amb la que us heu de quedar és que aquest divendres l'escriptora Tina Vallès visitarà la tertúlia infantil de la Biblioteca Rosa Leveroni. Serà la darrera sessió del curs per parlar sobre el seu llibre Els pòstits del senyor No hi soc. La sessió començarà a 6:15 de la tarda i s'adreça a infants a partir de tercer de primària. Hi poden assistir tant els que han seguit la resta de tertúlies del curs com els que no. A la biblioteca podeu agafar el llibre en préstec. L'activitat és gratuïta i requereix d'inscripció prèvia al web entrades.montornès.cat. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. La planta de Coca-Cola a Can Fenosa ha celebrat 20 anys i ho ha fet amb un acte obert a tota la ciutadania al centre polivalent La Vinya de Martorelles i que ha comptat amb l'actuació del McLaren. Actualment, la planta, situada entre Martorelles i Montornès, dona feina a més de 400 treballadors i treballadores, la gran part de municipis del voltant. El seu director, Manel Mogollón, ha destacat el paper que ha tingut aquesta planta a l'hora de desenvolupar nous productes que després s'han exportat a la resta del món.
7: Si parlem de les 6 més grans de tota Europa, però jo destacaria més que està considerat com un hub digital, al final, que hi ha dues fàbriques a tota Europa que estan considerades com a tal, i hem sigut pioners en el llançament de nous productes, d'innovacions, que sempre estem en compte a Barcelona quan hem tingut que llançar alguna cosa nova, no? I poso d'exemples el tema de l'eliminació del plàstic de les llaunes, doncs tota la màquina nova que va dissenyar es va dissenyar aquí, juntament amb el proveïdor, i quan ja la van tenir validada la vam exportar a la resta de plantes. També el tema del tap adherit a l'ampolla, el famós tap que es queda enganxat a l'ampolla, es va dissenyar aquí juntament amb el proveïdor. I bueno, això posa en valor i la rellevància que té la fàbrica de Coca-Cola aquesta d'aquí de Martorelles Montornès amb tot el sistema Coca-Cola.
5: L'estratègia de futur de l'empresa està focalitzada a la sostenibilitat, concretament a la reutilització de l'aigua. De fet, segons ha declarat Mogollón, estan construint una planta que permetrà l'estalvi de 80.000 metres cúbics cada any.
7: L'estratègia de l'empresa està molt clara en temes de sostenibilitat, en temes de digitalització. Des de l'any 2009 s'han invertit més de 73 milions i tot en mantenir l'avantguarda a tot aquest sistema. La nostra estratègia en sostenibilitat és molt clara. En tota l'escassetat d'aigua que hem tingut hem invertit molt i continuarem invertint en el tema d'un bon ús de l'aigua. Jo crec que són les línies estratègiques de cara al futur. Som pilots en el llançament de noves tecnologies. Vam implantar una planta pilot per reutilitzar tot l'aigua del procés de neteja que fem, que és un volum important. Pues aquesta planta pilot que la van fer juntament amb Coca-Cola, amb companyia Coca-Cola i la Universitat de Barcelona ha tingut bon resultat i ja estem dissenyant la planta industrial. Això suposarà més de 80.000 metres cúbics d'aigua estalviades a l'any. Llavors, està clar que és el focus que hem de posar i estem plantejant i dissenyant la planta industrial per aquest any, principis de l'any que ve.
5: José Montero, alcalde de Montornès, en declaracions als mitjans de comunicació, ha parlat de les col·laboracions que durant aquests anys s'han fet amb l'empresa i de l'impacte econòmic que té per al territori.
8: Va representar, a partir de la col·laboració amb els municipis, la inserció laboral de moltes persones que en aquell moment era un moment de molta incertesa, de certa crisi d'accés a l'ocupació, i vam poder trobar aquesta col·laboració que partia d'una formació que impartíem als ajuntaments, i amb aquest acord començaven a treballar a la planta. Moltes d'aquestes persones són avui la plantilla que forma part d'aquest projecte, per tant ha tingut impacte econòmic, impacte també amb l'ocupació i la generació d'oportunitats per a la ciutadania, però també especialment una col·laboració amb l'activitat social i cultural del municipi, no? Des de principi també vam signar convenis de col·laboració amb la Festa Major, d'oferiment de productes per a les nostres entitats. Per tant, l'arrelament que hem consolidat durant aquests anys és fabulós pel territori, i al final, en general, una marca tan important ens posa en el mapa, tant a Martorelles com a Montornès, en el teixit industrial del país, no?
5: L'alcalde de Martorelles, Marc Candela, també ha remarcat la implicació que té Coca-Cola amb el territori.
9: Però Coca-Cola és una empresa, doncs, que s'ha arrelat al territori, que s'ha implantat, així com ho fa, en el seu moment ho feia Esteve i ara Toua, i altres petites empreses. No volem empreses que venen ni que van, i per tant aquest és el model que volem. Volem petita, mitjana i, si cal, gran empresa, però arrelada al territori, que s'impliqui no només amb les bones condicions laborals, amb una bona gestió de la seva relació amb l'entorn i amb el clima, sinó també amb la xarxa social que l'envolta.
5: Com a dada pel que fa a la producció, cada any la planta de Coca-Cola a Can Fenosa distribueix 2.600 milions d'ampolles de vidre.
10: sabemos ir poco a poco, nos volvemos locos y cuando nos vemos.
5: I de seguida anirem amb més informació amb el primer convidat de la tarda d'avui, però abans anem amb una mica de música, una batxata novetat de la setmana, i és col·laboració entre Abraham Mateo i Lakra, esperem que es digui així, que es diu Último Baile.

0: La intersecció en territori nocturn.
1: I ara anem a parlar d'art, concretament d'un projecte que ens va sorprendre trobar-nos pel poble, i és el mural que tenim a la rotonda arribant a Montornès Nord, la rotonda de la Mútua, com tothom coneix aquí al poble. I és un mural que ha fet un veí de Montornès, que avui tenim amb nosaltres, el Sergi López. Molt bona tarda, Sergi.
2: Molt bona tarda.
1: Moltes gràcies per haver vingut avui a la ràdio a explicar-nos aquest mural, perquè fa unes setmanes que el tenim, i per tu no estàs sorpresa, òbviament, però per la resta de la gent sí. No sé si tu també t'has donat com aquesta sensació.
2: Sí, sí, la veritat és que hi ha gent que em parla bastant i m'està felicitant.
1: Això és molt bo.
2: Sí, perquè va ser, clar, 3 dies, i a més la gent, com era Setmana Santa, marxava i va tornar i el
1: sorpresa.
2: Va trobar allà, sí, amb el mural, no?
1: Que xulo. Clar, Sergi, explica'ns com, d'on ha vingut aquesta idea, d'on ha sorgit, entenc que ha estat una proposta, no, que t'ha arribat, i com ha estat tot aquest procés creatiu?
2: Vale, doncs mira, la proposta m'ho va fer un company de Gegants de Montornès, que es diu Jordi Delgado, que també treballa per l'Ajuntament, i em va deixar caure que aquell mural no li agradava massa.
1: Ja estava, és veritat que ja, tenia molts anys el mural,
2: sí, que
1: hi havia.
2: Sí, tenia molts anys, estava una mica passadet ja de moda, i volia fer una cosa més actual, més distinta. I, bueno, em va donar alguna idea,
1: sí,
2: i a través d'aquesta idea doncs vam desenvolupar aquest mural. Vaig fer 3 o 4 esbossos i ens vam quedar amb aquest final.
1: Com és per tu, perquè no et dediques a la teva vida a això, és a dir, ojalà fos la teva feina, no? Però no ho és, que demanin a tu, que hagin pensat en tu per fer un projecte així? Com tu vas prendre?
2: No, bé, de fet ja estic acostumat a que la gent em faci algun... No, aquestes propostes, no? De pintar les persianes i així, no? Perquè jo ja porto molts anys, no? Pintant des de que tenia 16 anys, i hi ha gent que ja em coneixia, i he pintat algunes persianes i ell les ha vist, en Jordi va veure aquestes persianes, a més el meu perfil d'Instagram.
1: Sí, com es diu? Que això és important,
2: sí,
1: per si hi ha algú que vulgui veure altres treballs,
2: vale,
1: teus.
2: Dave, _, uno, però amb lletres.
1: Sí.
2: I ja està.
1: Aquest és com el teu nom artístic.
2: Sí, a l'Instagram.
1: Genial. Quines altres obres, per tant, podem veure, perquè dius que has pintat persianes i així?
2: Sí.
1: Hi ha alguna cosa aquí pel poble que podem també veure?
2: Sí, aquí al poble, doncs, la persiana aquesta de Blondie Perruquers, que està en el meu barri també, a Montornès Nord, el que va ser el Marcelino...
1: Sí.
2: Marcelino i Julia, que bueno, ara actualment és Comedient, i alguna també que hi ha per aquí, pel centre.
1: Molt bé, Déu-n'hi-do. O sigui que hi ha una mica d'art teu repartit per tot el poble.
2: Sí, i vaig fer un mural bastant gran també, una façana d'un edifici, que va ser a la Seu d'Urgell, que
1: sí?
2: Va ser un poblet que es deia Estamariu. Sí. I la veritat és que va ser bastant gran, van ser 3 dies. El que passa és que vaig estar treballant amb un company també.
1: Ah, perquè si era molt gran...
2: Sí, era molt gran.
1: Déu-n'hi-do, o sigui que també has deixat com la teva petjada, no només a Montornès, a altres pobles
2: sí,
1: també.
2: Sí, exacte, també pinto a Barcelona, de tant en tant.
1: Molt guai.
2: A la Llagosta, a Santa Perpètua, sí...
1: Tornem un moment al mural,
2: sí,
1: perquè
2: sí.
1: Aquí a la ràdio no el podem veure,
2: vale,
1: podem parlar, però clar, a mi m'agradaria que ens el descriguessis, no? Quins elements hi ha que podem veure, i els colors, perquè sobretot d'aquell vermell,
2: sí,
1: que es veu com molt de lluny. Per què? Perquè era aquesta la intenció? Fes que es vegi bé, o té una altra intenció més, no sé, poètica?
2: No. realment tenia que ser alguna cosa referent al poble, vale? O sigui, hi ha diverses figures, no? Com són els gegants, el bou, els diables, el castell de Sant Miquel, el Pinyes Velles,
1: sí,
2: la Henkel, també, i també algun edifici d'allà de Montornès Nord.
1: Mhm.
2: Vale. I, bueno, els colors, pues, va ser una mica escollit entre el que em proposaven, eh? O sigui, no va ser cosa meva només. I són colors que, bueno, que van agradar. És allò que fas l'esbós, proves aquests tons, no? I jo pensava això, no? O sigui, les lletres d'un color i al fons que sigués els mateixos dibuixos, però amb un gris, per destacar les lletres.
1: Sí, sí.
2: O sigui, que d'aquesta manera tu podies mirar les lletres o veure les figures que hi ha dins de les lletres. O sigui, t'has de fixar per veure què posa en un tornès.
1: Clar, clar. Sí, sí, que el de passar amb el cotxe i ja està no val. Per veure tots els detalls, qui? Una de passar caminant...
2: Sí, jo crec que és millor.
1: Sí. I fixar-se. Uh-huh. Que guai. I com definiries el teu estil, Sergi, dintre de que estem parlant, no, de grafitis, d'arts urbans, sí, de pintar...
2: Vale, jo intento fer realisme. Hi ha gent que se li dona bastant millor, però jo crec que no vaig mal encaminat.
1: Uh-huh.
2: El que passa és que, bueno, l'estil d'aquest mural no és tan realista, no? Perquè, clar, són pocs colors i així, i res, això.
1: Bueno, és que l'heu de veure.
2: O sigui, no és ben bé el meu estil, però em vaig adaptar, saps el que vull dir?
1: Bueno, suposo que els encàrrecs també té una mica això,
2: sí,
1: no?
2: Sí, exacte.
1: Hi ha una cosa, és quan tu tens llibertat total...
2: Sí,
1: que...
2: a mi m'agrada fer... o sigui, jo... El realisme m'agrada més fer-ho amb més colors, per donar-li una mica més de realitat.
1: Clar.
2: Però, bueno, també en blanc i negre tampoc està malament.
1: No, no, jo... Bueno, és que al veure així vermell et dic que crida l'atenció moltíssim i...
2: I el groc, no?
1: Sí, clar, com aquests contrastos, no?
2: Sí.
1: Que et fan que sí o sí, quan passis per allà, diguis... Aquí una cosa ha canviat.
2: Sí, sí que es nota, sí.
1: Esperem que duri molts anys aquest mural.
2: Jo també.
1: Igual que el que teníem abans.
2: Sí.
1: I, Sergi, em comentaves que ho portes des dels 16 anys pintant.
2: Sí.
1: I com et va venir així el hobby?
2: Sempre de petit m'ha agradat molt dibuixar. O sigui, jo tenia els meus germans que jugàvem als soldaditos i jo em posava a dibuixar i passava hores i hores dibuixant el que sigui. O sigui, també dibuixava manga, no?, que feia... sobretot el Dragon Ball, que m'encantava i bueno, i això.
1: Però de passar d'aquí a les parets va haver-hi un moment, sí, que vas dir jo,
2: sí,
1: vull
2: això
1: més.
2: Va ser una època, o sigui, ja cap al 98 o així, va haver-hi gent que començava a pintar també pel meu poble, que és Canovelles, així gent com el Roe, el Lanten, el Poseidon, i gent que pintava superbé, i a mi m'encantava, no? I jo, doncs, passava per el riu Congost, mirava els murs que pintaven ells, i, bueno, i em va arribar el gusanillo, no? Allò que vols provar.
1: Sí.
2: I la veritat és que m'encanta l'esprai més que el pinzell. Sí.
1: I recordes alguna feina que hagis fet o el primer treball, no sé, algo que guardis amb carinyo, que diguis, mira, aquella obra...
2: Alguna coseta, sí. Alguna persiana allà a Canovelles, sí. Molt cutre, van ser lletres només, però el meu primer treball, clar, fa gràcia, no? Tan petit i ja fent un encàrrec.
1: Clar. I creus que a dia d'avui se li dona més valors? Perquè a vegades, no, sobretot el que estan fets amb esprai, tendim, no, a pensar, ai, són pintades o són tal, no? A veure, també jo crec que es distingeix molt el que és un acte vandàlic, ojo, del que és un mural o no, o una persiana. Però, no sé, jo crec que hi ha hagut com una evolució, no sé,
2: sí,
1: tu dintre del món que estàs ficat, com ho has viscut?
2: Sí, a veure, molts comencem així també, eh? O sigui, no t'he de mentir. Però sí, guixant alguna paret i així. El que passa és que després veus que tu vols... El que vols dir, bueno, el que dius tu, no? Vols evolucionar una miqueta i veus que és que només signar.
1: Clar.
2: Jo vull fer una altra cosa, no? I sí, sí, segueixes amb les lletres i de les lletres, doncs, he passat, sí, al realisme.
1: Ja fa molts anys que estàs amb el realisme.
2: Bueno, sí, potser, jo què sé, 10, 12 anys.
1: I et formes o ets autodidacta?
2: Soc autodidacta, sí, sí, sí. el coneixement és de veure altra gent pintant i bueno, practicant també fent gorres a casa i així, provant coses. Perquè també pintar gorres.
1: Clar, Déu-n'hi-do. Això no ho tens a Instagram o sí, les gorres?
2: És un altre compte.
1: Ah, és que aquí ve artista complet, sí. Complet, eh? Molt bé, doncs avui recordem que estem parlant amb el Sergi Levit perquè és qui ens ha pintat el veí, el mural que tenim aquí a Montornès. Té nom? No n'hem parlat, però no, té nom el mural o no? No l'hem batejat.
2: No l'hi he posat. Si voleu, no sé, si teniu alguna idea...
1: Li podem deixar al seu compte d'Instagram i enviar-li un missatge que era dave-1, no?
2: Sí, amb lletres.
1: Perfecte, allà podem veure totes les obres. Doncs Sergi, no sé si vols dir alguna cosa més...
2: No cal.
1: Convidar tothom a que passi a veure aquest mural, recordem a la rotonda arribant a Montornès Nord, i a parar-nos a veure si som capaços de veure el que deies, les lletres i tots els elements que hi apareixen. Moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació, Sergi, que vagi molt bé.
2: Molt bé.
1: Doncs amb aquesta descoberta, per qui no l'hagi vist, ens quedem i anem amb una mica més de música abans de passar amb la nostra següent convidada d'aquesta tarda. Ens anirem a parlar dels pressupostos participatius Cosmos i de la propera activitat Perifèriques aquest dissabte. Abans anem a escoltar el més nou de Lara Love You, titulat Alien ha boicoteado el ponche.

0: La intersecció amb Mireia Toledo.
1: I avui anem a parlar de la propera activitat dels pressupostos participatius Cosmos, Perifèriques, i per fer-ho tenim una de les joves impulsores, a la Ainhoa Ponzano. Molt bona tarda, Ainhoa.
2: Bona tarda.
1: Benvinguda a Ràdio Montornès. Com van aquests nervis i els preparatius per dissabte?
2: Estem encara amb els últims preparatius d'última hora, però molt bé, molt il·lusionada que es pugui fer aquesta proposta al poble.
1: La veritat és que és molt novedosa aquí a Montornès. Què us va portar a vosaltres, perquè avui tenim l'Ainhoa, però hi ha un grup, no, darrere, sí, d'aquesta idea, que us va portar a dir, va, anem a veure si podem fer aquesta actitud al poble, és a dir, presentar-lo als pressupostos?
2: Bé, el grup som jo, l'Anna i el Dani, i els tres som molt fans de Drag Race, que és un concurs que fan a 3 Media, que és bàsicament com un reality, com Masterchef i tot això, però de drags, i llavors fan com diferents proves de vestuari, de maquillatge, i és molt interessant. Llavors estàvem un dia parlant i va sorgir aquesta idea, i al principi ens feia com una mica de cosa, perquè ui, és molt innovador, sí, les propostes que es porten al Cosmos, doncs la majoria són festes o coses així, i dèiem, no sé si sortirà. I la nostra sorpresa va ser quan el van portar al Cosmos i va sortir com la segona proposta més votada. Llavors va ser com, vale, hi ha gent que això també li interessa, ho anem a dur a terme i a tope amb la proposta.
1: Clar, perquè ja no era només aquest dubte, no, o sigui, que sortís, sinó que a més amb tants vots, no?
2: Sí.
1: Encara creio que és un tema, no diria tabú, però bueno, com que hi ha molta gent que li té una mica de reticència.
2: Jo crec que sí. O sigui, potser no tant amb la gent jove, però amb gent més adulta potser sí que és un tema més tabú. Llavors, també és una idea de proposar, o sigui, que també vingui gent de totes les edats, i amb el col·loqui que fem, doncs potser és com sentir més a prop aquest moviment, i que coneguin a gent potser és com treure aquests neguits o...
1: Sí, uns prejudicis.
2: Prejudicis,
1: no,
2: sí, que poden tenir. Jo crec que és una bona idea.
1: L'activitat es diu Perifèriques. Mm. Per què aquest nom?
2: Vale, el títol inicial era Xantei et quedes, perquè és una de les frases que diuen al concurs, però bueno, vam estar molta estona decidint canviar-ho perquè volíem com treure aquesta idea, i va sorgir Perifèriques perquè realment és com, perquè és, o sigui, el show és a la perifèria, són drags que no són de Barcelona, sinó que són del Vallès, llavors bueno, va sorgir això i es diu Perifèriques travestis de poble, llavors bueno, aquest és el motiu del títol.
1: I Ainhoa, des de la idea que vosaltres vau tenir, no, amb l'Anna i el Dani, que us vau reunir, vam dir, va, anem a fer això, el que podrem veure el dissabte s'ha mantingut, s'ha evolucionat?
2: Sí, la veritat és que de la idea principal a el que es veurà dissabte s'ha mantingut molt, perquè sí que teníem molt clar que volíem fer primer un col·loqui amb que cadascú expliqués una mica la seva perspectiva amb el món drag. Ja hem trobat tres drags que tenen perspectives diferents a l'hora d'actuar i també com a persona.
1: Vale.
2: Llavors, s'ha mantingut, i després els shows també ho teníem molt clar, que volíem que cadascuna tingués com una estona per presentar el seu drag i que tothom ho disfrutés. Llavors sí que s'ha mantingut des de la idea inicial.
1: Molt guai. Quines són aquestes tres drags que tindrem el dissabte, no ho hem dit enlloc, a l'Sputnik, i el col·loqui serà cap a les 6, no? I ja després serà l'espectacle.
2: Sí, i després doncs posarem una mica de música i karaoke per ja acabar de rodonir aquella
1: la
2: tarda.
1: La festa,
2: sí, sí.
1: En todo lo alto.
2: En todo lo alto.
1: Doncs,
2: les tres drags són la Gileta Antagonista, que és una drag d'aquí de Montornès, és la local, i bé, la vam conèixer a través d'un altre drac, que és de Vilanova, que és la Blue Farm Balance, que també ve. I després tenim una drac de Granollers, que és la Clover Beach, que aquesta noia va participar a Drag Race Espanya. Llavors, al principi no sabíem si podíem contactar amb ella, era com, por favor, sent del Vallès i tal, i sí, hem aconseguit, bueno, que també vingués la Clover, ja ves, és com un punt més top.
1: Sí.
2: Però està guai perquè les tres són del Vallès, són d'aquí a prop, una és de Montornès, llavors és com, més gent de prop no podia ser.
1: Clar, això no ho sabíeu, o sí, que hi havia algun Montornès?
2: No, no, la vam conèixer a través de Blue Far Balance i sí, sí, ens vam quedar com, uau, tu ets del poble, en sèrio? Sí, sí, i molt guai.
1: Que xulo. I quina és la idea del col·loqui? Ja ho has dit, o sigui, parlar una mica amb elles per treure tabús, però és lliure, hi haurà uns temes a tractar? Com ho heu plantejat?
2: Hem plantejat un petit guió amb temes també de, no només nostres, sinó també propostes d'elles, de les artistes. I normal, o sigui, és parlar sobre doncs, com van conèixer el drac, què pensen, per exemple, de que es digui que el drac és misògin, bueno, temes també que volen tractar elles, com per exemple, doncs, quins perills o riscos tenen per fer drac, i bueno, és... també és guai, perquè si dona temps, no sabem si dona temps, però també està guai que s'obri torn de paraula i qui vulgui preguntar. També la idea és que després del show, si elles es volen quedar, doncs que es quedin, que parlin amb la gent, que siguin com molt properes, llavors és com perquè s'apropi tot el que sigui possible al món drac aquí a Montornès.
1: Jo crec que és una oportunitat única perquè podem anar a Barcelona, podem anar a altres pobles, no veure aquests espectacles, però no tindrem un tracte tan proper amb els artistes, no? Jo crec que és algo molt xulo. Hi ha alguna anècdota, perquè clar, vosaltres ja haureu parlat amb les tres dracs,
2: sí,
1: no? Hi ha alguna anècdota o alguna experiència d'elles que t'hagi cridat l'atenció, que digués, uau, això no m'ho esperava?
2: Mira, a mi em va cridar l'atenció un dia que vam anar a fer un vermut amb Blue Far Balance i Gilet, i que ens deien que totes les dracs són com estan en el mateix nivell, per dir-lo d'una manera, de que, vale, poden haver anat a Drag Race, que és com es coneixen i tal, però després poden estar en un bareto amb gent que porta mesos fent drag i es tracten, bueno, sí que hi ha com a

0: Sí, és molt guai.
1: Que guai. Per qui creus que està adreçada l'activitat del dissabte? Clar, per això surt dels Cosmos, no? Potser gent jove, però clar... què? Que aquí posaríem un de dir, pues a partir de tants anys, no, que vingui tothom.
2: Jo, oberta, que vingui tothom, que s'ho passi bé, que vingui amb la seva millor actitud. La gent que potser sigui com... que tingui... no sé com dir-ho, que li faci una mica de cosa, que vingui amb la ment oberta. O sigui, estem oberts i obertes a que vingui gent de totes les edats, però que vinguin a passar-s'ho bé, amb la millor actitud.
1: Potser algú que té curiositat, sí. No? Bueno, doncs sempre que un vagi amb respecte, sí, no? Total. Voler aprendre, a comprendre... Això estaria guai. Ens hem d'apuntar, no? O podem anar directament?
2: No, podeu anar directament... Sobretot, això és important dir-ho, hi ha pica-pica gratis, que això creguis que no. La barra la porta una associació d'aquí de Montornès, que és Bruixes de Montornès, i també faran una mica de sopar per si algú es vol quedar després de l'acte. I res, que és totalment gratis, que vingui qui vulgui i tothom convidat.
1: Que guai, doncs a Perifèriques, a les 6, al Centre Juvenil Sputnik. Home, jo, si hi aneu, aneu ja tot, el col·loqui, que aprendreu, sí. Que coneixereu. M'han semblat superinteressants els temes, crec que poden sortir coses molt xules, sí. I aprendre, no només quedar-nos amb aquesta part més superficial, de, bueno, es vesteixen i fan un espectacle.
2: Exacte.
1: I ja està. Bueno, crec que hi ha un refons aquí.
2: Clar, també el fet que cadascuna té un drac diferent, perquè no totes, o sigui, és com que es té l'imaginari de drac amb persona que es posa pits i es maquilla de dona, i jo crec que trenquen molt amb això, llavors és com, potser a algú li sorprèn, llavors que vingui qui vulgui.
1: Ja tenen un estil totalment diferent.
2: Sí, sí, sí, les tres són totalment diferents i crec que poden aportar totes una visió del drac molt diferent a la que tothom té en ment.
1: Doncs tothom convidat a les 6 al Centre Juvenil Sputnik. Aino, moltíssimes gràcies per haver vingut, per impulsar la proposta, i ens veiem dissabte.
2: Ens veiem, adeu.

0: I de seguida anirem cap a la batalla musical. Avui dilluns sabeu que ens agrada acabar amb batalla o antibatalla, però avui batalla per descobrir, intentar descobrir les millors novetats de la setmana. Ara estem escoltant una altra. Et sona, en Sergi, aquest so que estem escoltant o què?
1: Home, la veu sona familiar, sí.
0: Alguna cosa, no? Doncs de Rolling Stones, que tenen nova cançó. Jo m'he quedat morta veient això.
1: De pedra, no? Sí, perquè ja tenen una data aquesta
0: gent. Home,
1: sí,
0: clar
1: sí.
0: Que sí. Doncs mira, nova cançó des de divendres, que no sabia, podia ser carn de batalla musical, eh? Home, ja només per lo mític de la cançó.
1: Sí, i el grup, sí, sí.
0: Podria ser-ho. Però bé, la utilitzem per introduir la nostra batalla. De seguida anirem a José Luis Cano abans, al mes de Rolling Stones de divendres, In The Stars.

0: Esta sí me gusta, yo definiría como épica.
1: Es épica, sí, sí. De hecho, hicieron una cover de Learning to Fly de Tom Petty, que salió en el tráiler de Cómo entrenar a tu dragón 3. Uh-huh. Y sí, si os ha gustado, pues ya sabéis que su música es de ese estilo, ¿no?
0: Guay, guay, para venirnos arriba.
2: ¿Y qué tal la versión a todo esto? Porque claro, versionar a Tom Petty es de ese agujero.
1: Es Arad, sí, sí. Pues no lo he escuchado, Sergio. Ahora cuando salga vale, le echaré un vistazo. Pero sí que he escuchado bastantes otras canciones de Hills for Hills y a mí me gustan.
0: Habrá que irme sí, con ganas de saber más. Sí,
1: es una mezcla entre lo épico y lo emotivo.
0: Pues mira, qué bien te lo ha vendido al final.
1: Y tan.
0: Sergi, te toca decidir quién gana la batalla de hoy.
2: Puntito para José Luis hoy.
0: ¡Ah, oh, muy bien, José Luis!
1: No hemos parado, la verdad, ¿eh?
2: Pues mira, a veces suceden cosas inesperadas.
1: Es la magia de la música, ¿no?
2: Exacto, y de la radio.
0: ¿Sí? Está bien, así nunca, uno nunca sabe lo que va a pasar. Pues José Luis, enhorabuena por tu victoria. Te esperamos, gracias por haber venido y por haber compartido con nosotros tu playlist.
1: A vosotros por invitarme.
0: Nos vemos el viernes con cine.
1: Aquí estaremos el viernes con más novedades, en este caso, de cine.
0: Ah, sí, sí. Que vaya muy bien, José Luis.
1: Igualmente.
0: Adiós.
3: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
0: I nosaltres marxem fins demà, eh? Tot i que si voleu més a les 10 podeu escoltar-nos de nou amb el Territori Nocturn, que tenim de nou aquest programa ara amb la batalla musical, però també hem parlat avui de l'espectacle i del col·loqui Perifèriques, una proposta dels pressupostos participatius Cosmos que ens arriba dissabte al Centre Juvenil Sputnik, però també hem parlat del mural que tenim nou a Montornès amb el seu autor i també hem parlat de l'aniversari de la planta de Coca-Cola que tenim entre Martorelles i Montornès, que ha fet 20 anys i han celebrat un acte obert a tota la ciutadania i avui hem fet una petita crònica de com ha anat i també quins projectes o per què és tan important aquesta planta que tenim aquí a tocar. Tot això de nou podeu escoltar a les 10 aquí mateix a Ràdio Montornès, a l'APP, a la web i a la tele. I si no, demà parlarem del programa Vacances en Pau, escoltarem la regidora de Cooperació, també parlarem de l'espectacle. Estem esperant l'espectacle, per cert, que ens visita aquest cap de setmana al Teatre Margarida Xirgo, però la directora està malaltona i no ens ha pogut agafar al telèfon, però tindrem molts continguts per demà. Que vinga, no us esballa res perquè ens escolteu, que estigui tothom.
2: Si no
0: tothom.
2: Facis spoiler,
0: clar,
2: si ja, tothom està alerta.
0: Clar, clar que sí, heu d'estar tothom demà per sorprendre'ns com ens hem sorprès aquesta tarda aquí a Ràdio Montornès. Que acabeu de gaudir el dilluns i fins demà a les 5.
2: Fins demà, Mireia. Adéu.
3: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
4: El Baby Led Weaning. Segurament heu sentit a parlar sobre el Baby Led Weaning, un mètode per iniciar l'alimentació complementària traduït com a deslletament dirigit pel bebè. S'inicia als 6-8 mesos quan el nadó ja sap seure de manera estable per si sol, té interès pels aliments i vol agafar-los, mostra gestos de gana i sacietat, sap agafar aliments i portar-los a la boca i ja no té el reflex d'extrusió. La peculiaritat del Baby Led Weaning és que s'ofereixen al bebè nous aliments segurs en format sòlid, aptes per la seva edat, saludables, nutritius i complementaris a la llet materna o de fórmula. I és el propi nadó que decideix la quantitat ingerida, l'escollir els trossos de menjar i mastegar-los o esquinçar-los abans d'empassar en funció de la seva gana i preferència. No és una moda sense fonaments, doncs l'avala l'Associació Espanyola de Pediatria, l'AEP, entre moltes d'altres, i tot i tenir els mateixos objectius que la resta de mètodes d'alimentació complementària, es creu que ajuda a reduir les aversions a textures i nous sabors. A més, també cal destacar altres avantatges, com reduir el risc d'obesitat, el treball d'hàbits alimentaris més saludables, la millora del desenvolupament psicomotor, el respecte per les sensacions de gana i sacietat, la millor transició a l'alimentació sòlida i la promoció de l'autonomia infantil. Ara bé, com a desavantatge principal, és la brutícia. Es necessita una bona estona per tornar a deixar net a l'estança, el mobiliari i el propi nadó. Per assegurar que aquest tipus d'alimentació sigui suficient i aporti tots els nutrients, caldrà portar un aliment proteic i ric en ferro a cada àpat principal: llegum, ou, fruits secs, carn, peix, llavors i cereals integrals, i espaiar-los una o dues hores dels aliments rics en calci, com la llet materna de fórmula o els iogurts. Assegurar aliments rics en vitamina C per potenciar la seva absorció, com algunes fruites i verdures, i mantenir com a base de l'alimentació la llet materna o de fórmula, oferint-la en primer lloc i després els aliments. Finalment, cal incorporar un aliment energètic, com l'oli d'oliva verge extra, l'alvocat, la farina d'ametlla, la crema de cacauet, el tajín sense sal, el coco ratllat, el peix blau, el pa integral sense sal, la patata, la pasta integral, els cereals complets i els llegums. Perquè el Baby Led Weaning sigui segur, caldrà oferir els aliments amb unes característiques específiques, fixant-se en la forma, trossos grans, aixafats, palets, tires, rodanxes o en forma de dit, la mida, si no fa la pinça amb els dits caldrà fer trossos més grans que el seu puny, la textura, consistent i que no es desfaci però sense ser dur o cruixent, la idònia és aquella que es pugui aixafar amb la llengua i el paladar o les genives, i la temperatura, evitant els extrems, ni molt freds ni molt calents. Si dubtes de com iniciar correctament l'alimentació complementària al teu bebè amb el Baby Led Weaning, assessora't amb un dietista nutricionista especialitzat.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: A lo hecho, pecho. Hoy me levanté con ganas de risa. Espero que tú también te levantes cada mañana con ganas de reír. Deja que el tiempo no se detenga y, mientras tanto, deja que fluya la risa. La risa es un tranquilizante sin efectos secundarios. Es el lenguaje del alma. Y por todos estos motivos y más, yo quiero, como siempre, despedirme a lo grande. Hasta la semana que viene. Que tengáis una feliz semana y que la fuerza os acompañe. Hasta la semana que viene. Bye, bye.
1: Se acabó.
2: Ràdio Montornès.
3: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
4: Mentre Maria és al ball, a casa se li crema el tall. Denota que hom no pot parar atenció i curar de dos afers alhora. I que mentre en sortint de l'ofici cap a la festa major, la innota Maria s'engresca amb el ball de la plaça. Se li crema el guisotis de casa. Anàleg d'aquell refrany que diu: no es pot repicar i anar a la processó.
3: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
4: Si voleu ballar corrandes, aneu-hi allà al Mallol, que les ballen a les fosques i cada un balla com vol. Dita tòpica que participa també de la parèmia i de la corranda. S'aplicava com a tal a la tonada pròpia per a ballar aquest tipus de dansa, mena de sardana molt breu i molt curta.
3: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
4: Cada gall en el seu galliner canta bé. Li coneixem dues excepcions. Una que significa que cadascú a casa seva fa allò que vol i que els altres ho han d'admetre com ell ho fa. I també vol dir que tothom, dins del seu element i del seu ambient, pot fer bé allò que sap fer.
3: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
4: Qui canta, els seus mals espanta. Qui plora, els seus mals augmenta. I el qui està enamorat, sols de mirar se'n contenta. Aquesta parèmia és una de tantes que participen del doble aspecte de refrany i de corranda.
3: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Si vols estar al cas de l'actualitat del col·lectiu LGBTI, no et perdis el Col·lectius en Xarxa.
6: Aprenem amb un munt de testimonis que ens apropen a realitats invisibilitzades.
7: Col·lectius en Xarxa, amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
8: Els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Montornès.
9: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
10: Moments d'òpera.
11: Del 2 al 17 de maig torna al Gran Teatre del Liceu un títol emblemàtic del romanticisme francès, tot i que d'inspiració germànica. Avui, Werther.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Werther és una òpera dividida en quatre actes amb música de Jules Massenet, llibret en francès d'Edouard Blau, Paul Millier i George Hartmann, tot i que basat en la novel·la Els sofriments del jove Werther de Johann Wolfgang Goethe. L'estrena va ser a la Hofoper de Viena un 16 de febrer del 1892, mentre que l'estrena catalana seria al Gran Teatre del Liceu un 29 d'abril de 1899. Com dèiem, ara torna al Teatre de les Rambles en una producció signada per Christoph Loy i protagonitzada pel tenor Xavier Anduaga, que debuta, per cert, en el rol principal. En quant als personatges que intervenen en aquesta òpera, Charlotte és una jove que està enamorada d'Albert, però també de Werther. Paper, el de Charlotte, per mezzo-soprano o soprano, amb un bon registre greu. Werther és un jove poeta, bojament enamorat de Charlotte, paper aquest de gran exigència i molt emblemàtic per tenor líric. Sophie és la germana de Charlotte i està mitja enamorada de Werther, paper per soprano lírica. I Albert és el xicot i, posteriorment, marit de Charlotte, un paper modest, en aquest cas, per baríton. La novel·la de Goethe, Els sofriments del jove Werther, va instal·lar a Europa un nou moviment que s'estava ja gestant a Alemanya, el romanticisme. La inspiració romàntica de l'obra es va acabar traduint en un augment dels suïcidis al país germànic, fet que repetiria amb l'expansió del títol arreu d'Europa. Però més enllà d'aquest fet tràgic, Massenet es va preocupar de dotar aquesta partitura de moments emblemàtics que encara avui dia causen un gran efecte en el públic. No obstant això, hi ha detalls realistes com la insistent melodia d'una cançó nadalenca que el pare de la protagonista ensenya als seus nets en ple estiu i que es transformarà en el tema final de l'obra quan arriba precisament al Nadal. En aquest sentit, vocalment els personatges canten amb una tendència a lluir la zona aguda, fet que d'alguna manera anuncia l'estil verista que arribarà a finals de segle. Però anem a centrar-nos ja en l'obra que ens ocupa i endinsem-nos en l'argument i els moments musicals més rellevants de l'òpera Werther de Jules Massenet. A l'inici de Werther, l'agutzil vidu ensenyant als seus fills una Nadala sorprèn dos veïns, Schmidt i Johann, perquè encara és juliol. Charlotte es vesteix per un ball, atès que el seu pretendent, Albert, és fora i serà acompanyada per Werther, a qui tots consideren, podríem dir, un melancòlic. Apareix aleshores Werther, la visió i l'entorn natural on es troba la casa de Charlotte exalten el jove romàntic Werther en la seva escena d'entrada. La sentim ara en la veu del tenor peruà, Juan Diego Flores.

Werther arriba i es queda observant com Charlotte prepara el sopar dels seus germans, feina que fa des de que la mare fa poc va morir. Així doncs, és el moment de la retrobada entre els dos joves. Werther saluda Charlotte amb un petó, després se'n van junts al ball. Albert torna inesperadament després d'estar 6 mesos de viatge. Es mostra insegur sobre les intencions de Charlotte i disgustat per no trobar-la, però Sophie li dona esperances i l'acaba consolant. Finalment, se'n va amb la promesa de tornar l'endemà al matí. Ens fixem, doncs, en aquesta escena on hi apareixen Werther, el parla de Charlotte, Sophie i, finalment, Albert, és a dir, Roberto Lagna, Jean-Philippe Curtis, Angela Giorgio, Patricia Petivon i Thomas Hampson, tots dirigits per Antonio Papano amb la London Symphony Orchestra en una gravació de l'any 1999.

Tal com acabem de sentir, Werther i Charlotte tornen molt tard i ell ja es mostra enamorat d'ella. La seva declaració d'amor és interrompuda per l'anunci del retorn d'Albert. Charlotte aboca que va prometre a la seva mare moribunda que es casaria precisament amb Albert. Werther manifesta aleshores la seva desesperació. Werther és Alanya i Charlotte, Angela Giorgio.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera resumint l'òpera Werther de Jules Massenet i ens situem ja a l'inici del segon acte. Han passat 3 mesos respecte a l'acte anterior i Charlotte i Albert s'han casat. Es dirigeixen feliços a l'església perseguits pel melancòlic Werther. En veure'ls junts ho entén tot. Charlotte i Albert, en efecte, s'han casat. Albert és Thomas Hampson, Charlotte és Angela Giorgio i Werther Roberto Alagna.

Sophie intenta animar Werther després de descobrir el casament entre Charlotte i Albert. Diu que el convida, Sophie, a un ball. L'amable Sophie és la soprano Patricia Petitvong i Werther, de nou, Roberto Alagna.

Malgrat les amables paraules de Sophie, Werther rebutja aquesta invitació d'anar al ball amb ella i li parla de l'amor que sent encara per Charlotte. De fet, quan Charlotte surt de l'església, Werther li parla del primer cop que van trobar-se. Charlotte li suplica que no intenti tornar-la a veure fins al dia de Nadal, així els dos podran reflexionar sobre la seva situació. Werther pensa en suïcidar-se, però surt immediatament quan Sophie el saluda. Charlotte consola la plorosa Sophie, que no pot comprendre un capteniment tan cruel com el de Werther. Ara Albert s'adona que Werther s'estima Charlotte.

A l'inici del tercer acte del Werther de Massenet, Charlotte es troba sola a casa la nit de Nadal. Passa el temps llegint les cartes de Werther, pensant en ell i imaginant la manera en què podrà demanar-li que s'allunyi d'ella per sempre. Aquests pensaments omplen de tristesa a Charlotte, que és consolada per la seva germana, Sophie. Giorgio és Charlotte.

De sobte apareix Werther i mentre ell li llegeix els seus poemes, Charlotte s'adona que encara està enamorada. S'abracen durant un moment, però ràpidament ella l'acomiada.

Després d'aquesta separació, Werther se'n va amb pensaments de suïcidi. Abans de marxar, es mira a la biblioteca i recorda la inspiració del poeta i la molta inspiració trobada en les traduccions. És aquesta, segur, la més popular escena del títol. Canta el tenor canari Alfredo Kraus.

Després d'aquesta emblemàtica escena, Albert retorna a casa i troba la seva dona trastornada. Werther ha enviat un missatge a Albert demanant-li les seves pistoles amb l'excusa de necessitar-les per un llarg viatge. Albert envia un criat amb les pistoles i Charlotte, en saber-ho, té una terrible premonició i s'afanya en trobar a Werther. Hampson és Albert i Giorgio, Charlotte.

0: Tec de final de l'òpera Werther de Jules Massenet, ens hem traslladat fins a l'apartament de Werther. Charlotte ha arribat massa tard. Werther és mig mort a causa de les ferides del tret de la pistola. Ella el consola declarant-li el seu amor. Li demana perdó, un perdó que arriba però massa tard. Fora, se senten ara els infants cantant una Nadala. I així és com mor Werther i també com és el final del títol més cèlebre del catàleg de Jules Massenet, l'òpera que del 2 al 17 de maig podrem veure al Gran Teatre de Liceu, aquest Werther. Tornem a 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
1: Patologies autoimmunes. Malalties força comunes com la celiaquia, el lupus, l'hipotiroidisme de Hashimoto, el Crohn i la colitis, la psoriasis, la fibromialgia, l'artritis reumatoide o l'esclerosi múltiple, tot i ser patologies que afecten a òrgans o teixits corporals ben diferents, provocant símptomes molt diversos, tenen un mateix origen. Són de caràcter autoimmune. Les patologies autoimmunes són un conjunt de trastorns que produeixen quan el propi sistema immunitari es converteix en agressor de l'organisme, atacant per error òrgans i teixits corporals sans. La seva funció normal és la de defensa enfront agents patògens externs com virus o bactèries. Quan aquesta funció es veu alterada per causes multifactorials, el sistema immune detecta com estranys teixits propis i s'autoataca provocant inflamació, dolor i dany a diferents parts del cos. Segons l'òrgan o sistema afectat, la malaltia rebrà un nom ben diferent. De fet, els anticossos poden atacar només a un tipus de cèl·lules d'un òrgan puntual, com és el cas de les cèl·lules beta-pancreàtiques en pacients amb diabetis mellitus tipus 1, o bé afectar de forma genèrica manifestant una clínica múltiple com passa amb el lupus eritematós sistèmic. Aquest tipus de patologies poden tenir un component hereditari, però també es veuen afectades per altres factors ambientals que en poden ser desencadenants com infeccions, fàrmacs, vacunes, alimentació, deficiències nutricionals, toxines com el tabac, agents químics, factors psicològics, sanitaris i socioeconòmics, hàbits higiènics, canvis hormonals i factors climàtics, entre d'altres. Per tant, encara que cadascuna necessiti del seu tractament individual, tant farmacològic com nutricional, certs hàbits genèrics poden millorar la qualitat de vida, certs paràmetres i evitar el deteriorament de la malaltia. Si pateixes d'una malaltia autoimmune, a més de seguir el tractament farmacològic i dietètic, procura mantenir un patró alimentari antiinflamatori amb un perfil similar a la dieta mediterrània, ric en fibra, omega 3, vitamines i minerals, sobretot la vitamina D, i antioxidants com els polifenols. Evita la dieta occidental amb alt contingut de sucres, olis i farines refinades, sal, additius i greixos saturats i embotits, i evita l'estrès i el sedentarisme.
0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia, què tal, com esteu? Despertant o ja porteu estona? Segurament que ja portareu estona. Són les 10 i 8 minuts del matí. Això vol dir que la majoria dels que estem en actiu doncs ens hem aixecat fa molta estona i segurament que ja portem a les nostres tasques algunes hores per endavant. Re, aquí estem, avui matí de dilluns, estrenem setmana. Estem concretament a la setmana tercera del mes de maig, és dilluns 11, encara no hem creuat el meridià del mes, encara ens queden molts dies per endavant d'aquest mes de maig, però ja veieu, el temps el tenim primaveral i això ens agrada. Avui una mica de pluja, demà una mica de sol i anem fent. Així ha estat el cap de setmana, que hem tingut de tot. Dissabte va ser un dia passat per aigua, semblava que cauria molt més, però es va aguantar fins la tarda aquí a Montornès. I diumenge va sortir un dia esplèndid, un dia amb un sol radiant i temperatures també molt adients per sortir i voltejar. Que sigui plovent, que torni a ploure, que puguem fer neteja dels carrers, dels arbres, aquesta pols que encara està molt persistent als arbres i l'aigua va molt bé per fer una mica de neteja perquè estem amb les al·lèrgies fatal. I res, aquí estem, Miquel, molt bon dia, què tal?
2: Bon dia, Núria, què tal? Bon dia a tothom, com esteu?
1: Doncs de dilluns, oi? Estrenant aquesta setmana.
2: Doncs sí, començant setmana, sí.
1: I res, ha passat com sempre el cap de setmana, ja queda per el record. Hem pogut descansar, o no ho sé, cadascú fa la seva marxa i la veritat és que doncs amb ganes de que torni el proper cap de setmana, no? Encetem la setmana avui, però a qui no li gusta un fin de setmana, digo jo.
2: I tant que sí, bueno, a més necessari, no? Perquè si no tenim cap de setmana o no tenim dies de descans, seria insuportable, no?
1: La veritat és que sí, que necessitem aquests dies, ni que sigui per descansar, eh? Quan ets una mica allò més gran, doncs amb dos dies no tens suficient, però quan ets jove, dos dies donen per molt. Cadascú aprofita el cap de setmana com pot i això és el millor. Miquel, tu aquesta setmana tens molts plans.
2: Per què? Tens plans per fer-me?
1: No.
2: Dic que potser tens propostes per fer-me i hauré de mirar l'agenda, perquè si no... Home, tinc coses a fer, sí.
1: Sempre hi ha coses a fer. I si no tens organitzades, surten, vull dir...
2: Sí, sempre hi ha obligacions i coses que no són tan obligacions, però sempre hi ha coses a fer, està clar, sí. Cada setmana, Núria, això és inevitable.
1: Jo aquesta setmana no tinc plans, de moment.
2: Ah,
1: de moment.
2: Molt bé.
1: De moment
2: ja
1: no tinc
2: oberta,
1: plans.
2: No? Des d'aquí
1: ja...
2: Vull fas dir... una crida, que estàs oberta...
1: No.
2: Teniu ja, la Núria a disposició,
1: ja
2: no?
1: Ja et dic que coses surten, coses van sortint.
2: Sí, sempre, però... sempre. Això no sé com... La vida és així de curiosa, sempre va improvisant, no? Coses.
1: Sí, és veritat. Doncs res, ens trenem aquesta setmana. Avui tenim coses interessants a les mañanes, algunes més que altres, però en definitiva conversar amb la gent i amb els convidats sempre és un luxe. I avui tenim molts convidats i molt variat tot. Re, si et sembla, comencem fent allò un repàs, no?, a l'actualitat del moment. Per exemple, vull recordar que avui és 11 de maig, demà 12 de maig és el darrer dia per presentar els projectes als ajuts municipals per les entitats i esdeveniments esportius. La línia principal està destinada a finançar activitats d'interès públic de les entitats esportives locals durant la temporada vinent. Està dotada amb 90.000 euros. Doncs es prioritzen els ajuts destinats a equips d'esport adaptats a la consolidació d'equips femenins complets I jo no sé, les entitats interessades tenen de temps fins al 12 de maig per presentar la seva sol·licitud i la documentació corresponent de forma telemàtica o a través del web municipal. Doncs que sapigueu que demà acaba. 13 de maig, ens anem a demà. Demà, trobada del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació oberta a la ciutadania. Això què vol dir? Doncs que hi ha una reunió que tindrà lloc cap a les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'Ajuntament i durant aquesta sessió es compartiran els projectes que hi ha que es faran durant aquest any 2026, sobretot en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, com per exemple les vacances en pau i les beques joves per estades solidàries. El Departament Municipal de Cooperació Internacional ha convocat una nova trobada del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació i serà demà a les 7 a la sala d'actes de l'Ajuntament, oberta a la ciutadania, torno a dir, tothom que vulgui pot anar. Serà la segona sessió d'aquest curs, després de la que es va celebrar el 5 de novembre en el marc de la campanya Persones Refugiades Avui. La trobada, la de demà, està oberta al veïnat i als centres educatius, però també al teixit associatiu. Doncs ja sabeu que durant aquesta reunió s'abordaran temes com la campanya d'acollida d'infants. Tornen els infants sarauís i aquestes vacances en pau. La convocatòria de beques joves per estades solidàries i projectes del Fons Català de Cooperació susceptibles de suport del conveni 2026. Més coses que vull explicar-vos avui. Tenim nova campanya de renovació dels carnets dels casals de la gent gran caducats. Tenir el carnet vigent és un requisit indispensable per poder accedir a l'oferta d'activitats i als cursos que fan els casals. Es recomana fer la renovació durant el mes de maig abans que s'obri el termini per fer inscripcions a les activitats per la propera temporada. De vegades, no la gent gran, en general tothom, eh? De vegades has de fer un viatge i mires el carnet i dius «Ai, si el tinc a punt de caducar» o «Ai, el tinc caducat», no es pot viatjar amb el DNI caducat. Per això és molt necessari doncs, fer aquestes renovacions contínues. El Departament de Gent Gran ha iniciat aquesta campanya informativa adreçada a persones usuàries dels casals de la gent gran perquè revisin la validesa del seu carnet amb l'objectiu d'agilitzar el proper procés d'inscripcions. És necessari que tothom que tingui el document caducat el renovi abans que comencin els terminis d'inscripció. Doncs ja sabeu, vinga a renovar el DNI. Per cert, dijous torna el Salut Pas a Pas, sortida a l'antiga mina de Fluorita. Serà dijous a les 9:30, allà als jardins de Natividad Llarza, als jardins de davant de l'Ajuntament. L'antiga mina de Fluorita, que ja ha passat Can Coll, és la destinació de la cinquena sortida de la temporada del programa Salut Pas a Pas. Les sortides setmanals del vuitè programa Salut Pas a Pas continuen cada 14 de maig, cada dijous de maig. Aquesta propera serà a veure una mina antiga de fluorita que tenim a Montornès. Ho sabíeu? Sí? No? Doncs va, si teniu temps lliure, aneu a caminar amb tota aquesta proposta del Salut Pas a Pas. Membres de l'Associació Excursionista de Lleure Montornès ensenyaran a les persones a utilitzar bastons per caminar i parlaran de la història de la mina. El punt serà de trobada les 9:30 davant de l'Ajuntament. El programa Salut Pas a Pas està concebut com un espai per sociabilitzar, practicar activitat física, tot coneixent a l'entorn de Montornès. També sabeu que aquest mes de maig s'oferiran dues formacions noves dins del programa Les Entitats al Dia. Com veieu, hi ha molta proposta a Montornès per als propers dies. Les propostes de les que us parlo s'adrecen a associacions del municipi amb l'objectiu de dotar-les d'eines pràctiques. Si formeu part De les entitats al dia, doncs recordeu que hi ha un nou itinerari formatiu que s'inicia el 14 de maig amb una sessió sobre lideratge i la gestió d'equips a càrrec d'una advocada. El dia 21 de maig s'oferirà una formació per incorporar persones a la junta directiva i millorar la participació interna l'expert Carles Andrés Corcoles. Amb dues sessions seran presencials i duran a terme, es portaran a terme allà a l'hotel d'entitats. Les formacions són gratuïtes, això sí, has de fer inscripció prèvia a participació@montornès.cat, allà al correu electrònic, si és que voleu i pertanyeu a alguna associació o entitat, doncs que sapigueu que teniu aquesta possibilitat. Dues formacions dins del programa Entitats al dia. I ja parlo perquè aneu fent boca sobre una caminada, si us agrada caminar, itinerant del Rius pel riu Mugent i el naixement del Besòs. Serà dissabte 16, es sortirà a les 10 del recinte Firal, aquí a Montornès, a l'Ernest Lluc, allà on tenim ara el pàrquing pels cotxes, però que amb motiu de la fira, amb motiu de la festa major, doncs allà es posen les atraccions. Doncs allò és l'avinguda Ernest Lluc i allà sortirà per fer aquest recorregut un itinerari que estarà guiat per conèixer la biodiversitat del nostre entorn, de Montornès, del riu, que passen per Montornès i Montmeló, amb parada als pous del Duc i el jaciment del Mons Observants. També és una proposta molt adient. De vegades anem a veure pous de glaç a qualsevol població de Catalunya i no sabem que a Montmeló, entre Montmeló i Montornès, tenim aquests pous del Duc molt adients i que també tenen la seva història i ens la poden explicar. El cicle de caminades itinera Rius, promogut per la Fundació Rius i el Consorci del Besòs Tordera, passarà pel municipi dissabte 16 de maig al matí. I ja sabeu, es tracta d'una caminada per la llera del riu Mugent i fins la zona de l'Aiguabarreix amb el riu Congost, un punt de naixement del Besòs. Aquest recorregut d'aproximadament 6 quilòmetres inclourà una visita al jaciment Mons Observants, un assentament romà declarat Bé Cultural d'Interès Nacional, un B5, i una parada a les restes dels pous de glaç del Duc. De veritat que és xulo veure la història, veure com anys enrere, i no fa tant, teníem aquests pous de glaç on allà s'emmagatzenaven coses que havien d'estar refrigerades. Doncs vinga, va, apunteu-vos, 16 de maig, una proposta molt interessant i que segur que no us deixarà indiferents a ningú. I aquestes són algunes de les notes que us porto. Jo crec que ja són suficients. Hem anat obrint boca per als propers dies. I ara us vull dir que si coneixeu algun Amparo o algun Eudaldo, els feliciteu perquè avui celebren el dia del seu sant. I també us vull dir que hi ha persones que, com nosaltres, celebren el seu dia. I qui celebra el seu dia avui? Doncs mira, la Paqui Àguila. Paquita, felicitats. També Maria de la Sierra, felicitats. La Gemma Pallerola. Gemma, felicitats. I, per què no, felicitar a totes les persones que coneixeu que estan d'aniversari per molts anys. Nosaltres continuem recordant que, ja sabeu, ens podeu escoltar als 91.2 de la FM, a la ràdio.montornès.cat, de manera online, a la TDT i a l'app. Us descarreu l'app de Ràdio Montornès, que és gratuïta i ens podeu escoltar al mòbil en qualsevol moment. I fins i tot podeu accedir a la ràdio a la carta i trobar-vos amb algunes de les millors entrevistes que descarreguem allà cada dia. Bé, nosaltres volem començar avui amb una d'aquelles cançons, una o dues, o les que ens vulgui deixar el Miquel, que ens permeti canturrear. A mi m'agrada de tant en tant llevar-me i cantar. I les ranxeres, les cançons d'aquesta dona, la Rocío Dúrcal, tenen molt bon rotllo. De vegades són amor i desamor, com tota la vida. Però recordeu aquestes cançons? Amb ella comencem. Rocío Dúrcal. Bon dia, Montornès, i bon dia, comarca.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Comença el compte enrere per la 11a edició de La Remensada. I avui parlem amb elles de nou. Serà la darrera vegada abans de la representació del musical d'enguany. Doncs avui ens visita la Carmen, la Guida, la Núria i d'aquí uns moments parlarem amb elles. Ja estan per aquí a l'estudi. Avui hem convidat també a la Paz Legua. Ella ens porta uns quants contes i la possibilitat de conèixer a nous escriptors. Dic nous pels que no els coneixem i contemporanis per la gent que els conegui. Doncs avui nova entrega amb la Paz Legua. I acabarem amb el Miquel Zafra. Aquesta setmana el Miquel torna a parlar amb el Beito Romero. Ja sabeu que ell és fundador del grup galec Luar na Lubre i ens agraden molt aquests sons amb arrel. Avui descobrirem que sembla ser que hi ha nou treball discogràfic. I aquestes són algunes de les propostes que us portem per aquest matí de dilluns 11 de maig. Connectem ara amb la informació de servei, Agència Estatal de Meteorologia, i parlem amb la Noelia García. Noelia, bon dia.
7: Bon dia. Avui dilluns comencem la setmana amb temps estable. Serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar. Durant aquest matí destaquem boires a zones de la depressió central. Les temperatures pugen al litoral i a la resta pocs canvis. Màximes de 26 graus a Rubí, 25 a Sabadell, 24 graus a Barcelona, 23 a Vilanova i la Geltrú, 22 graus a Igualada, Manresa i a Mataró i 21 a Vic. Avui bufarà vent fluix de ponent, augmentant a moderat al litoral. És una informació d'AEMET.
6: Gràcies i fins demà. La farmàcia de guàrdia avui és la farmàcia Montornès a l'avinguda 11 de setembre número 7. Per qualsevol emergència, recordeu 112 o al telèfon d'emergències de la policia local 93572-1110.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
8: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
9: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
10: Comercial Solar.
11: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
10: Comercial Solar.
11: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
10: Comercial Solar.
11: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
10: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Doncs a aquestes altures ja ho sabeu, el Barça passa sobre el Madrid i es corona campió de la Lliga al Camp Nou amb aquest 2-0. Els blaugranes, clarament superiors, han superat el Real Madrid amb autoritat. L'equip de Hansi Flick es va imposar al seu ritme des del primer minut i va certificar un títol merescut, culminant amb una temporada de domini absolut. Doncs el Barça va guanyar la Liga al Camp Nou i contra el Real Madrid. Ahir vam escoltar petardazos a tot arreu per celebrar doncs, aquest triomf. Aquest títol consolida un projecte en clara línia ascendent amb una nova base jove que apunta a marcar una època i un estil reconeixible que ha tornat a situar el Barça com a referent competitiu. Això és el que diuen els experts en futbol. Nosaltres us volem recordar que les biblioteques de Barcelona anuncien una vaga indefinida a les portes de la selectivitat. El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques acorda mantenir la vaga els dissabtes que fan de la setmana dels que queden per arribar. Continuen les protestes dels treballadors de les biblioteques de Barcelona. Les biblioteques de la ciutat faran vaga indefinida a partir del 26 de maig, coincidint amb aquelles setmanes prèvies a la selectivitat que a Catalunya es fan els dies 9, 10 i 11 de juny. El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, format per la Intersindical i la CGT, han convocat vagues indefinides diàries, segons informaven en un comunicat. I ja per acabar, Amaia Montero torna a l'escenari amb l'oreja de Van Gogh. Diu que va baixar a l'infern, però que ara és aquí. Baracaldo va acollir el primer dels concerts de la gira de retorn de la cantant amb la banda basca, on van sonar Rosas, 20 de enero, Pop o La Playa. Doncs èxit a Bilbao amb la Amaia Montero. I aquestes són algunes de les notícies destacades en el dia d'avui. Anem directament ja amb els nostres convidats i convidades i parlem amb la Remansada.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Si lligues de forma invasiva, malament té. Si fas servir les drogues per excusar una agressió, malament té. Si comparteixes contingut sexual sense consentiment, malament té. Si insisteixes, malament té. Si opines sobre els cossos de les noies, malament té. Si actues així, estàs agredint. Ni agressor ni còmplice. Atura les violències sexuals.
3: Emergència, sí?
4: Hola, amb la policia?
5: Digue'm.
4: M'han robat, m'han robat!
5: Què t'han robat?
6: M'han robat el cor.
7: Clar que sí! Totes les tardes a les 5, la Intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
8: El meu ja me l'has robat, Mireia.
9: I m'he posat a pensar en tu.
10: A Ràdio Montornès, la Intersecció.
11: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
12: La ràdio d'aquí.
13: La ràdio d'aquí.
11: A la butxaca.
14: A la butxaca.
15: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Escoltem la música principal del musical La Remansada i ja les tenim aquí. Tenim a la Carmen Marín, bon dia.
1: Bon dia.
0: A la Núria Parra, bon dia.
2: Bon dia.
0: I la Guida, que avui se m'ha anat molt lluny.
3: Bon dia. Però els micros fan molta cosa.
0: Què tal, com esteu?
4: Bueno.
2: Molt bé, molt bé, molt enfeinats.
0: Molt enfeinats, perquè ja ho hem dit aquest matí quan començàvem, estem doncs, a tocar ja de la 11a edició, el compte enrere a començar.
2: 11a edició.
0: 11a
2: edició. 11a edició de La Remansada al carrer.
0: 11a.
2: Al carrer són 10.
0: Al carrer 10.
2: Al carrer són 10.
0: Però comptem sí, sí, totes. 11. Sí.
2: Bueno,
0: comptem
2: això
0: totes.
2: Depèn del...
0: Vosaltres no compteu, la del teatre?
3: No.
0: Per què?
2: Perquè per nosaltres...
0: Mira,
2: la remansada...
0: no ho hem parlat mai.
2: No, no.
0: I la darrera sí. setmana que vas sí. venir, vas dir onzena, i va... no vas dir res.
2: Bueno,
0: ai, comencem bé,
2: l'entitat, avui. No, no, per nosaltres l'entitat de la remansada,
0: sí.
2: una de les principals característiques de la remansada, és que és una obra que es fa al carrer. Perquè tot el públic pugui participar amb els actors i pugui participar de la música. Per nosaltres és una marca d'identitat de lo que és la remansada. Llavors aquell any, clar, aquell any ho van fer perquè bueno, no hi havia una altra possibilitat. Aquell any va estar molt bé perquè realment estem molt contents, va sortir molt bé. Però clar, va ser una obra molt curteta, va ser al teatre. I creiem que la remansada es va crear perquè fos al carrer. Llavors, per això aquest any estem celebrant la desena remansada al carrer.
0: Bueno,
2: bueno,
0: ho deixarem aquí. Ho deixarem. Per la premsa...
2: per la premsa són 11. Em sembla molt bé.
0: Per la premsa
2: em sembla molt bé.
0: Amb qui parlem ens diuen que 11, doncs vale, 11.
2: Perfecte.
0: Dona el mateix. La
2: sí,
0: qüestió
2: sí, sí,
0: és
2: sí.
0: que tenim remansada.
2: Tenim remansada.
0: Tenim nova edició de La Remansada.
2: Tenim nova edició.
0: Al carrer.
2: Al carrer.
0: Com va ser creada.
2: Sí, molts fet, canvis.
0: Molts canvis.
2: Molts canvis.
0: Segur? Sí, noies? Ai, ai.
2: Pregunta-li a les actrius, que jo no soc actriu. Però
0: no?
2: Pregunta-li a les actrius.
0: Tu no ets actriu, Núria?
2: No, no, jo no soc actriu.
0: No has sortit mai?
2: No, no, no.
0: Ni de figurant?
2: No.
3: És actriu amb altres aspectes. Perquè sense la Núria navegaríem.
0: Ai, la vida, explica'm, explica'm.
3: Doncs sí, és la que preveu el que s'ha de preparar i sobretot quan es munten els escenaris provisionals per a l'assaig, ella té molt clar el que s'ha de posar aquí i allà i alguns col·laborem, els que són joves col·laboren més amb repartir el material. Però és ella que diu aquí, aquí, aquí.
0: Núria, i mai t'has plantejat fer... Fa de regidora.
2: Això mateix.
0: Fa de regidora.
2: Jo faig de regidora a l'espais i el dia de l'obra.
0: Uh-huh.
2: Bueno, doncs això, suposo
0: que...
2: més d'una persona que fem de regidors.
0: Tots els papers són importants, està
2: tots.
0: Clar, però mai has tingut el gusanillo?
2: No.
0: Mira, la Carmen s'ho passa d'allò més bé. La Carmen està encantada.
4: Jo estic ja dels nervis.
0: No m'ho crec. Perquè tu ets de la que et saps el paper de cabo a rabo, vull dir, tu saps tot.
4: El trosset que em toca.
0: I més.
4: Carme. No, la veritat que sense la Núria no
0: és
4: sé
0: difícil.
4: Com aniríem, eh?
2: En farem
4: perquè
2: els altres colors.
4: Ens dirigeix molt bé.
0: Sí?
4: Ella, sí, sí, sí. I més el dia que fem la remensa.
3: La remansada.
4: La remansada, això sí.
2: Bueno, penseu que...
0: Portes clar des de l'inici, no,
2: clar,
0: Núria?
2: Jo, bueno, porto des del 2016 a 2018. Mm-hmm. Jo em vaig incorporar després. Mm-hmm. Sí que la meva família va estar des de l'inici, sí que és cert, però jo com a regidora em vaig incorporar després. Però, clar, hi ha moltes coses, sempre ho parlem, que no es veuen, d'acord?
0: Clar.
2: I una d'aquestes coses, per exemple, són l'atrezzo. O sigui, és molt important, dintre tant del dia de l'obra com dels assajos. Els actors han de saber què han de fer.
0: Clar.
2: Això vol dir que si han d'agafar una espasa, han de tenir l'espasa a la mà. Si han de sortir d'escena i tornar amb una capa posada, han d'estar les capes perquè se les puguin posar. I tot això és una feina que no es veu.
0: I la fa la Núria.
2: Bueno, la Núria, la Núria amb el cap. Tenim un, sí, sí,
0: tenim un equip de regidors i regidores.
2: Sí, tenim gent voluntària, alguns que són actors també, que hi ha escenes que no surten i ajuden, i després sempre hi ha gent que ens ve a ajudar el dia de la representació.
0: Noies, tenim el Toni Figuera a l'altre costat. Voleu que parlem amb ell?
3: Sí, sí, sí.
0: Toni, bon dia.

0: és una persona que jo crec que sense haver tingut experiència abans en el món teatral ha sabut agafar una feina que és molt important i saber-la fer i aprendre a base de representacions i d'anys. I no és només la feina de regidoria que ella fa, que la fa molt, molt i molt bé, sinó que durant els assajos també és una miqueta la meva ajudant de direcció. És la persona que tinc al costat en els assajos, amb qui anem comentant les coses, amb qui anem parlant sobre els canvis. Ella moltes vegades també m'ajuda i aporta la seva visió. I ha anat sumint funcions que són molt importants per una producció com la Remensada. I la veritat és que es nota molt la seva bona feina, perquè hi dedica moltes hores, molts esforços, i sense gent que tingui aquesta capacitat i aquestes ganes de treballar, doncs és molt complicat poder tirar un projecte tan gran com la Remensada endavant. Així que vagi per davant el meu agraïment a la seva feina i la meva alegria de tenir-la al costat cada dia.
1: Sempre aprenem coses noves, mira, eh? Ella ve aquí com que no fa res, saps? Perquè no és la primera vegada que ve a les mañanes i ens explica una mica i tal, però com molt per sobre. Tota aquesta tasca la desconeixem. Toni, com serà l'edició d'enguany? Hi ha moltes modificacions, hi ha novetats, hi ha sorpreses?
0: La veritat és que hi ha canvis, hi ha sorpreses, sí. Com sempre passa a la Remensada, sempre hi ha intèrprets nous, gent que ve, gent que torna, gent que comença i fa per primera vegada la Remensada. Això ja sempre són canvis importants, vull dir que a l'hora de la veritat el repartiment sempre hi ha canvis. I després també és veritat que aquest any hem apostat per fer canvis importants en el muntatge escènic d'alguns actes. I realment hi ha actes que s'han canviat a tot el moviment escènic, totes les escenes com estan plantejades, per buscar una mica més aquest dramatisme, per buscar més acció, per buscar que l'espectador visqui l'experiència una mica més forta, diguéssim, que altres anys. Sí que és veritat que aquest any crec que ho estem aconseguint, però clar, això vol dir que realment hem canviat moltes escenes i hem canviat la manera com estaven pensades i la manera com després les portem a l'escenari. Així que sí, els espectadors que vinguin enguany i hagin vist la Remensada a altres edicions veuran canvis, i tant que sí.
1: Llavors, suposo que organitzar, definir, dirigir aquesta identitat visual de la Remensada no és gens fàcil, no?
0: No és fàcil, sempre és un repte, perquè jo crec que també sempre està bé anar fent canvis, però sempre és un repte plantejar i pensar de quina manera podem fer els canvis perquè l'espectacle segueixi creixent. I que crec que aquest any hem aconseguit, o estem aconseguint això, no?, que l'espectacle faci un pas endavant, també a l'hora del muntatge, també a l'hora de la interpretació de tots els actors i les actrius que participen, i doncs això li dona molt, molt més realisme i molt, molt més dinamisme a l'espectacle en si.
1: S'agafen bé les teves idees? Ho capten bé?
0: S'agafen bé les idees. No sempre les fan com jo vull.
2: Té raó, té raó.
1: Per què, Toni?
2: Té raó.
0: Perquè, mira, pensa una cosa que també és una de les complicacions de la Remensada. Hi ha gent que porta la Remensada des del primer any i hi ha coses que són molt semblants d'un any a un altre. Clar, quan portes un espectacle fet, i això també m'ha passat a mi en el món professional, quan portes moltes representacions o molts assajos fent una cosa d'una determinada manera, després canviar-la no és fàcil. Hi ha un moment en què el cap et fa un cortocircuit i has de, d'alguna manera, oblidar el que feies o el que portaves fent des del principi per fer la nova proposta. I això no sempre és fàcil. I després també és veritat que, clar, que tenim molta gent que... Bueno, tothom, no? Vull dir que tothom ve del món amateur i són amateurs, llavors moltes vegades no és fàcil tampoc el que els hi demano, i amb ells els hi requereix compromís, dedicació, esforç, i al final sí que s'acaba aconseguint, però és a base d'assajos, a base de repetició i a base de provar i equivocar-se, tornar a provar, tornar a equivocar-se, però al final sí que s'aconsegueix el resultat, i en aquest sentit estic molt content de com estan anant els assajos i aquests darrers assajos que ens queden, perquè crec que arribarem amb molt bona forma i amb uns actes molt canviats i amb moltes ganes també de veure la reacció del públic.
1: Toni, parlàvem d'amateurs, però també és veritat que hi ha en aquesta 11a edició de la Remensada, porteu molts veterans, no?
0: Sí, sí, sí. És veritat.

0: hi ha molta gent que està molt compromesa amb el projecte i que se'l senten molt seu i sempre tenen ganes de venir i segueixen venint a assajar cada setmana, i això sempre és un fet molt bonic, perquè al final sí que és veritat que la remensada hi ha gent que entra i que surt, també és veritat que hi ha gent que porta des del principi, però al final és com una gran família, que ens ajuntem allà aquests dies per assajar i per tirar l'espectacle endavant, i amb moltes ganes i molta il·lusió, i sí, gent que està des del principi, que són veterans i que han après a interpretar i han après a fer teatre gràcies a la remensada.
1: Aquí, a l'estudi, veig una mica de nervis. Toni, tu com diries que estan els nervis? A flor de piel o és una cosa normal que toca ara?
0: Sempre quan s'acosta a l'estrena, sempre és normal que hi hagin nervis. Això sempre. I aquests nervis també sempre ajuden i ens donen un plus de posar focus, de concentració, de posar ganes, de tenir energia. Vull dir que els nervis, aquests nervis d'estrenar, diguéssim, ben gestionats, sempre són positius. Però també és veritat que aquest any, com que tenim bastants canvis, doncs clar, potser hi ha més nervis que altres anys, clar. I també són, jo crec que ganes, no?, d'ensenyar el que estem preparant i de poder compartir-ho amb el públic. Sí que es nota en l'ambient una miqueta més de nervis que altres anys, però crec que són uns nervis que ens aniran bé, que són positius. Els hem de gestionar per estar concentrats el dia de la funció i segur que tot sortirà molt bé.
1: Toni, jo no sé, però tota la gent que ens pugui estar escoltant avui, que ja és un hàbit anar a l'estrena de la remensada, què els diries perquè aquest any tornéssim?
0: Home, jo diria primer de tot que per la gent de Montornès és un dia important, perquè la remensada és una aposta clara per posar Montornès i la cultura de Montornès i el teatre de Montornès doncs en el mapa de Catalunya, i que sempre és positiu pel poble que la remensada tingui molt de públic. Després, evidentment, si hi ha gent que ha vingut altres anys, aquest any amb més motiu han de venir per veure els canvis i per veure tot el que portem treballant i estar allà doncs, recolzant doncs, a tota l'entitat i recolzant també el poble. Així que, com sempre, hi haurà nous intèrprets, hi haurà canvis en la posada en escena que faran que sigui més atractiva la seva experiència com a espectadors, i tant que sí.
1: No sé si vols afegir alguna cosa més, convidar a tothom.
0: I tant, montornesins i montornesines, vingues tothom cap al Tecabarrer a veure la remensada i a gaudir d'aquesta festa, d'aquest espectacle popular que portem molts mesos treballant i amb moltes ganes de compartir-lo amb tot el poble.
1: Noies, no sé si voleu dir-li alguna cosa al Toni.
2: Jo sí.
1: Sí.
2: Toni, has aconseguit posar-me deures per quan surto de l'assaig. Perquè ho has fet de tal manera que no pots estar durant els dies d'assaig a assaig o agafar el mòbil o el text. Bueno, jo faig el que no havia fet mai. O sigui que sí, m'estàs ensenyant. T'ho agraeixo.
3: Posa deures.
1: Posa deures al Toni, clar.
0: És que és veritat que sí, que aquests anys amb els canvis que estem fent, és el que et deia abans, és necessari que després ells a casa doncs facin feina, repassin textos, repassin moviments. També aquest any una cosa que estem fent és gravar els assajos en vídeo i després ells a casa poden repassar i podem veure els errors que cometem. I això també fa que tothom tingui una mica més de consciència, no?, sobre els canvis que estem fent i que tothom estigui doncs més concentrats.
1: Les noves tecnologies ajuden, no?
0: Sí, ajuden, i és una cosa que altres anys l'havíem fet de manera discreta, però aquest any hem optat perquè crec que és una manera molt, molt pràctica de que després tothom pot visionar els vídeos i veure, i jo mateix el primer, que faig visionats dels vídeos i bueno, això podem canviar-ho, això podem millorar-ho, aquí mira que t'has equivocat, i d'aquesta manera la gent pren consciència, perquè moltes vegades el que passa quan estàs fent teatre és que estàs dintre de tu, dintre de la història, i moltes vegades ens costa veure'ns des de fora i quan ho pots veure en vídeo, sobretot en un espectacle com la remensada, no?, que és un gran espectacle, gran format, amb molta gent a l'escenari, veure-ho des de fora fa que la gent sigui molt conscient de quan estan a l'escenari els moviments que han de fer.
1: Clar. Doncs no ens queda més que desitjar-vos molta merda per al proper dia 23 de maig, que ja ha començat el compte enrere, dèiem. I tornarem a parlar, Toni, com sempre.
0: Molt rebé, doncs vinga, estarem amb moltes ganes aquestes últimes setmanes i el dia 23 tothom al carrer.
1: Doncs una abraçada gran i molta merda per tothom.
0: Gràcies, igualment, abraçades per totes.
3: Adéu.
1: Nosaltres continuem parlant i és que estem a tan poc ja, queden dues setmanes.
2: Sí. Jo prefereixo no comptar-ho.
1: No, penses al dia a dia, no?
2: Sí.
1: Vas al dia a dia i així evites els nervis.
2: Sí, perquè
1: clar,
2: si no,
1: és que si no...
2: I això i el que jo he observat aquesta temporada, jo he arribat tard a la remensada. Però per mi la remensada, per parar-la, era els dos dies d'assaig.
1: Però poder... tu dius que has arribat tard per ser actriu.
2: Sí.
1: Però tu has estat a la remensada en totes les edicions.
2: No, jo sóc la padrina de bon començament, eh?
1: Per això dic...
2: Molt abans de que s'estrenés la remensada, Déu meu. Però res, deixem-ho això perquè forma part de la vida.
1: De la vida.
2: Matrimonial i de la vida literària.
1: Tu
2: i de
1: has crescut, has viscut doncs, amb el projecte quan era una semilla, vull dir. Que...
2: Sí, això sí.
1: Però has arribat una mica tard a la part... escènica.
2: Jo no tenia cap pràctica. A més, m'havien avergonyit les monges alguna vegada que havia fet algo cantant i no tenia raó la monja, perquè després de fer-me cantar...
1: Digues que sí.
2: Perquè després de fer-me cantar en solitari, diu, pues sí, vostè entona. Quan em va fer separar-me del grup, posar-me al seu costat que tenia el piano i em va fer cantar soleta. O sigui que, i des d'aquell moment, és que era petita. Si hi havia alguna possibilitat...
1: De cantar no cantaves?
2: No, res.
1: I ara ara cantes tot arreu.
2: Bueno, allà el que em toca, però... Això sí que canto, perquè l'altre ja està gravat i només has de vocalitzar. Ai, també, és veritat, he cantat.
1: Ah, la coral, oi, Carme?
2: Sí, també, és veritat, ja no me'n recordava. Perquè tenim que tenim al cap una mica obturat.
1: Carmen, que no he parlat quasi amb tu, jo sé que tu ets la que està més nerviosa, la Núria la veig molt tranquil·la, la Guida ho té tot superat, però tu estàs una mica més allò... Sí. Per què?
3: Perquè sóc nerviosa, m'agrada...
1: Que tot surti bé?
3: Sí, si faig alguna cosa m'agrada que surti bé. I com diu el Toni, com veus els vídeos, doncs no m'acaba d'agradar, sincerament.
1: ¿Cómo?
3: Llavors,
1: Núria?
4: No. Sí. Ella que es miri, que vagi dient, però hem de dir que ho fa molt bé.
1: Jo crec que és molt exigent.
4: És molt exigent en si mateixa.
3: Però els vídeos van bé perquè, com diu el Toni, a lo millor dius, ostres, faig aquest gesto i potser no queda tan bé. Pues, jo penso, pues, puc fer un altre. Llavors... A la següent, pues, ho intento. A vegades...
1: I estàs allà a casa fent el dinar i estàs pensant en els gestos.
3: Bueno.
1: Sí o no?
3: Sí,
4: però s'ha de dir, i ho torno a dir, que ho fa molt bé. Ella ho fa molt bé, el que passa és que és molt exigent. És molt exigent amb ella i és el que té. I per això ja està nerviosa.
1: Clar.
4: Ella, però és que ella està nerviosa als assajos. Vull dir que és així.
3: Bueno, a mi potser se'm veu més per fora. I hi ha gent que ho porta més a dintre i també quan arriba ja va arribant.
1: Ens queden 2 minuts.
4: Molt bé.
1: Per què hem de veure la edició de la remensada, la nova edició de la remensada? Per què?
4: Per què l'hem de veure?
1: Per què?
4: Perquè...
1: Mira, ves pensant en dos paraules.
3: És nostra.
4: És una obra de cultura de casa nostra. Està feta per veïns del poble. I penso que és molt important recolzar la cultura de la nostra, del nostre municipi.
2: Jo perquè és didàctica, perquè ens ensenya amb molta alegria i el que ha estat Montornès en aquesta franja de les guerres remenses. I ara s'ha de conservar aquest esperit.
3: Sí, jo també penso el mateix. I llavors que darrere hi ha molta joventut ara.
2: Sí,
3: i això per mi, també és una molt bona proposta. Perquè la remensada, perquè eren nens i ara ja són més grans i van canviant papers. I llavors això A mi també.
1: Doncs posem un tornés al mapa el proper 23 de maig. Sí.
2: Gràcies.
1: Gràcies per ser amb nosaltres.
4: A vosaltres
1: que
4: sempre.
1: Vagi tot.
2: Gràcies al vostre equip. Gràcies al vostre equip.
1: I ja sabeu.
2: Des de sempre.
1: I ja sabeu, aquí estem. Una abraçada molt forta. Gràcies.
3: Moltes gràcies. Adéu.

0: Els imprescindibles del cinema.
1: Aquesta secció no només parla de cinema americà i produccions de Hollywood, en la qual cosa avui parlarem del cinema de factura espanyola, sigui la producció o la direcció. Si tirem molt enrere, l'inici del cinema espanyol va començar amb les conegudes espanyolades, que van durar ben bé fins als 60, quina mandra. Bàsicament parlem dels films de Florian Rey amb Imperio Argentina i altres pel·lis com Nobleza Baturra, dels anys 20. Durant la Guerra Civil, el cinema va estar marcat fortament pel missatge polític i l'ús partidista de la càmera, amb la qual cosa preferim no comptar-lo. Igualment, durant la llarga foscor del franquisme, la censura impossibilitava qualsevol creació cinematogràfica lliure. Molts grans directors van haver d'anar a França a donar via lliure a les seves inquietuds. És el cas de Luis Buñuel, un director capdalt del cinema espanyol i el primer en guanyar un Òscar. Va ser l'any 72 pel film El discreto encanto de la burguesia, per bé que aquest títol pot ser reclamat pels francesos, on es va rodar el film. Deu anys després, un altre creador capdalt, José Luis García, va signar una gran pel·lícula que va guanyar un altre Òscar, Volver a empezar, l'any 82. Durant els anys 80 va sorgir un fenomen cinematogràfic espanyol conegut com comèdia madrileña, representada per directors com Fernando Colomo, Fernando Trueba, l'humor negre d'Àlex de la Iglesia i la caspa de Santiago Segura. Dels anys següents, hem de destacar un film del 92 de Vigas Luna amb una joveneta Penélope Cruz, Jamón Jamón, un dels seus títols més aclamats.
2: Yo te quiero, Silvia. Y no quiero que hagas tortillas para nadie más. Solo para mí. Quiero que nos casemos.
1: Durant aquesta època, va guanyar pes un director que es convertiria en el més important del cinema espanyol, Pedro Almodóvar. Més enllà del meu gust personal pel cineasta, s'ha de reconèixer que té un estil personal inconfusible. Si hem de triar un títol, ens quedem amb Todo sobre mi madre, amb el que guanyaria el seu primer Òscar l'any 1999.
3: ¡Pedro!
1: Gràcies, Penélope, ha quedat molt clar.
4: ¿Serías capaz de prostituirte por mí?
3: ¡Hijo mío! ¡Hijo mío!
4: Hay que tomar una decisión, no tenemos tiempo.
3: ¡Ah!

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.